of here. Eat zucchini. Eat zucchini.

gestos sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan

0: tota.
1: Ja tau tota mai.
2: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
2: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. Et vull...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.
5: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
6: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
5: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, tres, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
6: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens que étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père, qui était donc paysan...
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors, fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... Vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola del Felip del Ton, que doncs, ella, als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu, se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta.
2: Així ho recorda la Lola, amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FET de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble. No ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: Al 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETE-UGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb... coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noemí Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, Letel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
3: Parce qu'il était blessé et ma mère la...
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ell estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquestes circumstàncies.
3: Dans ces circonstances-là.
2: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
7: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
2: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
8: que mon père était avait des responsabilités.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
8: Com il voulait, quoi.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
6: 1939 nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
8: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena, que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
8: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
6: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, ¿eh? Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
2: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
6: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán. Pero, por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
2: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebelen al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
6: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo. Y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà També ens arriba a través de les paraules de l'Ethel Gené, la germana de la Pepita.
8: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que, després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt. Però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Ethel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ell es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El considerava mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures, propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
6: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba pues eso para ir a visitar a mis amigos y Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
6: Jo ajudava en la organització militar. Balseis nos prestó una máquina de escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina y llegó la policía.

0: Veu de Dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o no, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, de les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí el sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut amb un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, el segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-Qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament. El mateix cara, exacte. Sí, sí.
4: Avui, no? Que aquest m'ha robat sí, mig sí, pam, sí, que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o
5: la vara,
4: si no,
5: sí, sí, la vara
4: fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Al-Qadí?
5: Al-Qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: El Cadí.
4: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament,
5: sí,
4: aquest bastó
5: sí,
4: que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès,
5: sí.
4: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
5: sí.
4: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que
5: sí.
4: Ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord?
5: Uh-huh.
4: Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més, cap al final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I, de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que, evidentment, no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment.
5: Que curiós.
4: I serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció. Més enllà de poder, també, com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó. I això sobretot perquè a ell li agradava doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arrupenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
5: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola, en el cas de dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes. Que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant, no tenen aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant. No? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs, també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix

0: mediterrània i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar, em consta que hi ha baules com Montblanc, que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com acollida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa. I es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part. I així és, en l'actualitat, no? Allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també devia causar una mica de cosa per aquesta cosa que té com una mica violenta el ball de bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig ball de bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això de que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força,
0: correcte,
1: podríem associar-ho al que vulgueu,
0: que tu feix masculinitat,
1: no? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no? I,
0: ah, sí, també això?
1: Ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta veritat, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient. Perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens a vegades, millor dit, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas

0: els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No, no et fies sí, si sí. No ho veus, o si no... Sembla generació.
0: Escolta, que el que et dirà ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Brueghel, el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Bueno, Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ella el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, a la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, ho hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i esport de muntanya.
5: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
3: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses, a més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
11: Sherlock Holmes.
12: James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
10: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
13: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
10: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
13: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
10: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
13: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
10: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Sabies que...
11: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Sabies que...
14: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany, tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxons noms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se, cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Belena Puigdueta.
2: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destacant altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs, també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i també al punt de Montmeló amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
5: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
2: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
6: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
2: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
7: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar aquesta carretera. Trem les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
2: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonge. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
9: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
8: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
2: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
10: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
2: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
11: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
2: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
12: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
11: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
12: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellver.
13: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
14: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
13: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
15: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
16: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
17: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
18: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
17: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, el neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
19: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
2: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol, que ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la Segona Federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanquiblava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
20: Volveré a l'Espanyol, con lo que ha sido para mí como futbolista, pues, bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
2: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier San Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
0: Javier San Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons San Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que dos dies després del seu cessament aquest increment sí que es va autoritzar.
21: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los tres inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
0: San Nicolás lamenta també que dues setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
2: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
22: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
22: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran, com a mínim, fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als 8ens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar un o dos graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan. Explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys. Gràcies, Joan. Gràcies, Sergi. Fins després. I, finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper

0: Després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment, sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant, és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, i que si n'és diferent un bosc de pins cremat, doncs sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, si, o sigui, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
0: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi els propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. I aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat, i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglats, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs ho haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? Aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final, aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc en cremar. Quan troba franges gestionades, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix.

0: Mateix a Imma Soler, ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran 100 dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
1: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
0: Imma Soler, aquest estiu ja hi ha hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
1: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementen l'accidentabilitat. No? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. En tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent. Mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
0: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
1: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens podem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagi, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Quan més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
3: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'Albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
4: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
0: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per 2 temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències al seu palmarès i destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
5: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
0: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de 2 temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
6: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
7: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una 20ena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
7: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
5: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, a Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona. També l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç, a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop fet aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Yes. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, el terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
9: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
5: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
10: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però deuen ser al voltant d'unes 200 hectàrees i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives, ja, de fet ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
11: El que més preocupa quins punts són i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
10: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
11: S'espera vent avui?
10: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest.
12: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell...
10: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prou intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
11: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que deies, creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
10: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per aparar-ho. Si de cara al vespre doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o sigui, els focos secundaris no han generat molta intensitat que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
13: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
10: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
13: I del nombre d'hectàrees?
10: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà agents rurals.
12: Aeris ja s'han incorporat o estan per
10: comunicar? Aeris s'han incorporat.
11: Aquests nous conats, aquestes...
10: Sí, aquests nous conats, bàsicament és el sector central del que seria el Flandret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
14: És terme de Caldes?
10: És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldes secament.
14: Però Gallifa no esquerra?
10: Gallifa no entra.
12: Pel que fa al Flandret, que es tenia de que pogués avançar més en direcció cap a Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
10: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
11: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
10: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
12: Gràcies.
10: Merci. Merci. Sant
5: Sebastià. Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant, ens explicava, 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
15: Doncs ens trobem aquí, a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
16: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament ja vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
15: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat la percepció al veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
16: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
15: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
16: No ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran, no ens ajudaran, clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pair-ho i ja està.
15: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí, a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també a molta part de la massa agrícola.
5: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
17: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
18: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
17: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
5: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents, ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
7: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
5: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, a la dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona. I un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Després dels anàlisis previs i, sobretot, d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció, a través de bombeig, de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
20: El nostre objectiu i la nostra funció, en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
5: Sis minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història en les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació, el neerlandès Hartman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomar, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
21: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
22: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
21: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
4: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
23: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
4: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
24: Hola!
25: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
26: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
27: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
5: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
5: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
27: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
5: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sant Manat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sant Manat, ara mateix?
3: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
3: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
8: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
3: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
8: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
3: Confia que avui estigui estabilitzat, quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
8: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
3: Doncs Montserrat Roda, alcaldessa de Sentmenat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
8: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
3: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Sentmenat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Sentmenat, confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
5: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Sentmenat. Gràcies, companys, des de Sentmenat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
9: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Sentmenat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
10: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Sentmenat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
9: Ens ho explicàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
10: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del càmping del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport. Això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
9: En aquest sentit, senyor...

0: allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
1: Moltes gràcies, alcalde.
0: Gràcies, bon dia.
1: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
2: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sentmenat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonge. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
3: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
2: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
4: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
2: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
5: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de...

0: L'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
1: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombets de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
2: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
3: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
4: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
3: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
5: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafar en forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
6: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
5: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
7: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
5: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
8: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
5: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
0: Perfecte. És el moment de comprar i vendre, no?
5: I tant, exacte.
0: Gràcies, vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
9: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
10: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
9: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats, del 27 al 29 d'agost, entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
11: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
12: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
11: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
12: Hem acomodat un, un repertori bastant potent, no? des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb tres poetes més, Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que per exemple aquesta és el seu últim premi amb el Deoller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
11: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
0: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7 i, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
13: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: una altra vienen i només una conduïa un turisme. La vulnerabilitat d'aquells circulants sobre dues rodes o a peu obliga a mantenir i a reforçar les polítiques de prevenció, però també analitzar les causes dels accidents i actuar allà on es detecten conductes de risc. La carretera del Brull n'és un exemple. En menys d'un mes hi van morir dos motoristes i l'alcalde alertava que alguns conductors havien convertit aquella via en un circuit. La resposta de trànsit ha estat incrementar la vigilància amb el desplegament del pla Premot. Segons el mateix alcalde, la presència més intensa dels Mossos ha reduït les conductes imprudents. Paral·lelament, el cos policial ha començat a desplegar en altres carreteres molt més freqüentades per motoristes nous sistemes de control, com una ITV al mòbil per detectar motocicletes manipulades o altres infraccions que poden incrementar aquest risc d'accident. Una part important dels accidents continua estant relacionades amb l'excés de velocitat, les distraccions, els avançaments inadequats o altres conductes imprudents. La tecnologia dels vehicles ha avançat molt a les darreres dècades, però continua sense poder compensar les determinades decisions al voltant o també al manillar. Reduir la sinistralitat requereix, per tant, una acció compartida. Les administracions han de continuar invertint en infraestructures, identificar els punts conflictius i mantenir una vigilància efectiva. Però també és imprescindible la responsabilitat dels conductors. Cada víctima mortal és molt més que una estadística. És una vida perduda que, en molts casos, s'hauria pogut evitar. És dimecres 8 de juliol del 2026. Us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà de salvaguarda del Montseny sobre la tala de vernedes protegides. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris. Avui, amb l'última secció de Solidaris de la temporada, la Laura Serrat parlarà amb una de les voluntàries d'Opinions Catalunya-Nepal, Maria Castellví. A 11:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme, on avui la Laia parlarà amb Gemma Badia i Arènia Díaz, codirectores de l'Escaldàrium. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on l'Enric parlarà amb 204 de Roger Rubman. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat continua actiu. Avui, degut a altes temperatures, es preveu una nova jornada complicada pels equips de bombers que treballen a la zona. Laia de Déu, una codinenca.
2: Sí, l'incendi continua actiu i, segons les noves informacions, a la nit hi han treballat uns 50 efectius, però no han pogut acabar de tancar el perímetre. Actualment hi ha 200 hectàrees afectades d'una superfície potencial de més de 2.000. Escoltem a Eduard Martínez, cap de l'operatiu de l'incendi de Sentmenat.
3: En aquests moments el tenim actiu. És un incendi doncs, que ahir va cremar, abans d'ahir, moltíssima intensitat, llençant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no han pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
2: Actualment hi estan treballant uns 240 efectius i avui focalitzaran els esforços en primer controlar qualsevol ignició fora del perímetre, tant del flanc dret com del flanc esquerre, i intentaran estabilitzar l'incendi al llarg del dia. Tot i això, ja han avançat com ahir que les tasques es poden complicar, especialment quan torni a bufar la marinada, com va passar ahir. El cap de bombers, però, valora positivament que hagin pogut contenir l'incendi i assolir l'objectiu principal, que era que el flanc dret no s'obrís i anés cap a Sant Feliu de Codines. A més, davant del perill extrem d'incendi forestal, els agents rurals amplien l'activació de del nivell 4 del Pla Alfa a 214 municipis de 24 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal estarà activat a 451 municipis de 39 comarques. El que vol dir això és que el nivell 3 suspèn totes les activitats amb risc d'incendi, mentre que el 4 suposa la restricció d'activitats al medi natural i restringeix l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. També s'ha prohibit l'accés a diversos parcs naturals, com Sant Llorenç del Monilobac, el Montsec d'Arès, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres i Montserrat. Tot i que l'ordre dels agents rurals no inclou Sant Miquel del Fai, l'espai també estarà tancat al públic per precaució.
0: I l'incendi de Sentmenat afecta també a Caldes de Montbui i va obligar a confinar diverses urbanitzacions. Ahir, però, es va aixecar el confinament de les 5 a les 7 i actualment queda en la zona del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui confinades. Laia de Déu.
2: Continua havent molta incertesa, com ja hem dit, i el foc continua actiu. Els moments continuen sense haver pogut tancar el perímetre i s'espera una nova jornada complicada per les altes temperatures. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes de Montbui, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, ja que a les 9 del vespre van aixecar el confinament de les 5 urbanitzacions que pertanyen a Sentmenat i Castellà. Escoltem a dos testimonis, ells són l'Arnau i la Laura i són veïns del Farell.
4: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop. I avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè...
5: En qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però...
4: Bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
2: Per altra banda, el càmping Pasqualet de Caldes de Montbui, que fins ahir estava evacuat i tancat per prevenció, ahir el vespre també va emetre un comunicat on tornaven a la normalitat amb les seves activitats i tornen de nou així a, doncs, fer les seves activitats normals.
0: Els pressupostos del govern inclouen la segona fase del trasllat de l'infantil i primària de l'escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac i Sant Muntades des de la Veu de Sant Joan.
6: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
7: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
6: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
7: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres, doncs, estar una mica així a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament, doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la Festa Major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
6: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
0: Ignasi Plana serà el candidat de Junts per Cardedeu a les eleccions municipals del 2027. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que l'actual regidor de Mobilitat, Cultura, Salut i Promoció de la Llengua Catalana ha estat escollit en el procés de primàries de la formació, on ha obtingut un 91% de suport de la militància. Escoltem-lo.
9: És el primer cop que sóc regidor. Han estat uns anys d'aprenentatge, d'experiència i de portar a terme determinades mesures i prendre decisions que realment veus que la teva feina pot ser útil. Lògicament, aquesta experiència et porta a buscar una continuïtat, a millorar la feina feta i a portar tot aquest coneixement dels últims anys doncs en un desenvolupament del nostre programa per als propers mandats.
8: El nou cap de llista assegura que interpreta el resultat de les primàries com un aval al projecte polític que planteja per als propers anys. Segons explica, la militància apostar per una proposta amb voluntat de continuïtat i de llarg recorregut, pensada per donar una resposta als reptes que haurà d'enfrontar Cardedeu en el futur. Planas insisteix que no entén el procés com una competició entre dues persones, sinó com una decisió col·lectiva sobre quin model de poble vol impulsar la formació.
9: La militància de Junts doncs, ha identificat precisament aquesta voluntat d'un projecte a mig i llarg termini. No? Una vila no ni s'improvisa ni es fa d'un dia per l'altre, sinó que necessita una projecció de futur, necessita un estil de fer les coses, necessita una manera que s'ajuntin voluntats i es prioritzi allò que realment és millor per la vila. I des de les regidories que he portat i des de la manera en què tinc d'entendre el servei públic, crec que he acreditat el poder liderar aquesta proposta des de Junts i així he rebut la resposta dels nostres associats.
8: Entre les prioritats que ja apunta de cara al proper mandat, Plana situa l'accés a l'habitatge com un dels principals desafiaments del municipi. Explica que Junts començarà ara a confeccionar la candidatura i a treballar en el programa electoral amb la voluntat de construir una llista oberta, incorporant persones amb perfils diversos i amb un projecte que, segons defensa, estigui estretament vinculat a les necessitats actuals i futures de Cardedeu.
0: Com us explicàvem avui a l'editorial, en el primer semestre de l'any, 5 persones han mort en accidents de trànsit a Osona. Les víctimes són una conductora, dos motoristes, un ciclista i un vianant, Andreu Jiménez, del 9FM.
10: 5 persones han perdut la vida a les carreteres d'Osona en els 6 primers mesos de l'any. La primera d'aquest 2026 va ser el 31 de gener, quan un ciclista va xocar contra un cotxe a l'eix del Lluçanès, en el terme de Muntanyola. Va morir al cap d'uns dies a l'hospital. A finals de febrer hi va haver un atropellament mortal a la plaça Divina Pastora de Vic. La víctima era un veí de 92 anys de la ciutat. Aquestes dues víctimes no consten al registre que el Servei Català de Trànsit elabora cada semestre. En el cas de la primera víctima és perquè el decés va ser al cap d'uns dies, mentre que la segona va ser una via urbana i Trànsit comptabilitza les vies interurbanes. Al registre també hi consta una noia que conduïa un cotxe i que va morir després de sortir de la C-17 a l'altura de Vic el mes de maig, que és l'única conductora. També, el mes de maig, dos motoristes van morir a la BB-5301, que connecta el Vallès Oriental amb Osona travessant el Montseny. Aquestes dues morts en un mes han fet evident que el tram osonenc del Brull ha estat un punt negre. Una va xocar frontalment en una corba amb un altre cotxe, del qual va sortir ferits els ocupants, mentre l'altre va morir a la sortida de la via. Precisament, l'alcalde del Brull, Pere Medina, alertava llavors que tants cotxes com motos corrien massa a la via i reclamava mesures de trànsit i més presència policial.
11: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit.
10: En declaracions al 9-9, Medina explica que la Crida ha tingut resposta amb l'activació del Pla Premo, una campanya centrada en reduir la sinistralitat dels motoristes. En aquest sentit, s'han fet controls policials des de punts concrets de paisà o amb uniforme.
0: I el Club Patí Voltregà ja ha tancat la plantilla de cara a la temporada vinent. Dilluns va presentar els 3 reforços per al nou curs. La incorporació més destacada és el retorn de Ferran Font, que torna a casa després del seu pas per l'Sporting de Portugal i el Barça, Andreu.
10: Després de dues temporades al Barça, l'equip blaugrana va comunicar a Ferran Font que no comptava amb ell per la pròxima temporada. El Voltregà, el club on es va formar, el va contactar i després de setmanes de rumors, dilluns el va presentar com a nou jugador de cara a la temporada vinent. Abans, Font havia triomfat a l'hoquei patins portuguès amb l'Sporting de Portugal, club amb el qual va conquerir 3 Copes d'Europa. Prèviament, també havia destacat el Vic. Sentim-lo.
12: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar a Voltregà, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit.
10: Font té clar que l'experiència és una de les principals virtuts que pot aportar l'equip.
12: Vinc a aportar tot el que sé, a aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha i anar deixant, doncs, les coses que pots aportar i intentar tornar, doncs, a disfrutar molt d'aquest esport.
10: El Voltregà també va presentar 2 incorporacions més. Joel Roma, procedent de l'Igualada, que s'incorpora al club per a les pròximes 2 temporades i arriba després de proclamar-se campió de l'hoquei Lliga.
13: Som capaços de competir per tot. Penso que tenim un equip molt ambiciós, un equip amb jugadors joves i més veteranos, que aquest Max Mix pot anar molt bé. I bueno, jo crec que estic molt il·lusionat perquè al final em van donar aquesta oportunitat. És un club històric i bueno, no podies dir que no un club com aquest i amb moltes ganes de començar, ja que sigui pretemporada, per ficar-nos els patins i que la gent vingui a animar aquí al pavelló.
10: A més, el porter format al planter del club, Xavi Urroz, també serà una de les cares noves de l'equip que dirigirà Jefa Rovira.
14: Per qualsevol nen que ha començat aquí al club i ha passat per totes les categories, doncs és tot un orgull poder arribar a formar part del primer equip i això.
10: Amb aquests 3 fitxatges, el Voltregà dona per tancada una plantilla que, segons el mateix club, aspira a tot la temporada que ve.
0: El barri de l'Estalvi de Cardedeu ha fet la seva festa major particular, una de les últimes abans de la festa major del propi poble i de les més antigues de la vila. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que aquest barri, nascut arrel de les famílies que van venir d'Andalusia a mitjans de segle, ha esdevingut un dels més familiars i amb més comunitat d'aquí del poble. Un petit poble, precisament, durant moltes èpoques, dins d'aquesta altra vila. Així doncs, just ara ha acabat de fer la seva festa major, que ha omplert una de les places més emblemàtiques de gom a gom. Escoltem a Daniel Benaiges, president de l'Associació de Veïns de l'Estalvi.
15: El divendres, una nit de disco, la qual estem molt satisfets de la gent que ha vingut, i és pràcticament l'única novetat, a més de que tornem a repetir després, des de la pandèmia, que no podíem fer Guerra de l'Espuma, doncs avui dissabte la podem tornar a repetir.
8: Aquest any, igual que en anteriors edicions, la festivitat ha estat marcada pel caire familiar, on algunes persones han descobert activitats que desconeixien i que en moments com ara d'onada de calor han significat un salvavides per apaivagar la calorada. Patricia Morante n'és una d'elles.
16: Bueno, és com total sorpresa, perquè no ho sabia que hi havia això, i la rebem, doncs, amb il·lusió, no?, de que facin coses per nens, ara que fa tanta calor, doncs la festa de l'escuma i que estem aquí al carrer, molt guai. Bé, molt bé la proposta.
8: No obstant, també ha hagut temps pels clàssics, com ara la competició de tenis taula amb un caire de memorial que repeteix any rere any. Joaquim Mazcón ens ho explica, president del tenis taula a Cardedeu.
17: Ja fa diversos anys que fem el memorial Alfons Serrano. Alfons Serrano va ser el primer president del club, que es va fundar l'any 2010. Per tant, ja té uns 16 anys de vida, aquest club. I aquest torneig popular del barri de l'Estalvi també es fa en commemoració de la seva memòria.
8: Així doncs, uns dies de poble i comunitat on famílies senceres han fet cap fins al carrer i les places, fent dels seus propis espais les seves particulars festes majors.
0: I Centelles es prepara per convertir-se en un nou punt de referència del cinema en format curt. Aquest cap de setmana arrencarà el Festival Internacional Centelles en Curt, una nova cita audiovisual que vol impulsar el talent emergent, promoure la creativitat i apropar el món del curtmetratge al gran públic. Andreu Jiménez.
10: Pot el cinema convertir-se en una eina per unir persones? Amb aquesta premissa neix el Festival Internacional Centelles en Curt, una nova cita dedicada exclusivament al curtmetratge impulsat per l'associació Clamó per Uganda. L'objectiu és convertir Centelles i la comarca d'Osona en referents culturals de l'àmbit audiovisual amb la implicació de les entitats del poble. Així ho expliquen la codirectora i presidenta de l'associació, Isabel Roma, i l'ajudant de direcció, Imma Puigdomènech.
18: a través de la cultura, doncs es pot ajudar, es pot col·laborar, podem donar el nostre granet de sorra a conflictes. Nosaltres estem doncs, a Uganda, però es pot fer per Palestina i per les 56 conflictes armats que hi ha avui en dia al món, perquè no és el meu festival, ni el Festival de Clamor. Volien que fos un festival a Centelles, de Centelles i per Centelles, i de la comarca, lògicament, perquè hi havia un nínxol que no hi havia cap mena de festival com aquest.
19: Algunes de les entitats, com ja sabeu, teniu un paper molt important en les gales, i d'altres, doncs, ens han ajudat i molt, doncs, fent difusió i del festival i donant-te'l a conèixer.
10: El festival aposta pel curtmetratge perquè vol reivindicar un format sovint oblidat dins el sector audiovisual i donar-li el protagonisme que mereix. Santi Canyedo és el director audiovisual.
20: No es premia un director per un curt, no es premia un equip de producció per un curt. Són els grans oblidats, d'acord? No es parla d'animació, un director d'animació o l'empresa que ha fet l'animació, no, anem al llargmetratge. Però, clar, evidentment, el curt és el que queda ja desplaçat. Que va el Centelles en curt, neix per quedar-se. Una primera edició que ja ha situat Centelles en el mapa del cinema de format curt.
10: En aquesta primera edició s'hi han presentat més de 170 curtmetratges d'arreu distribuïts per algunes de les principals distribuïdores del sector. Després del procés de selecció, un jurat d'àmbit estatal n'ha escollit 40 que es projectaran al llarg de tota la jornada de dissabte. El festival arrencarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià amb una gala inaugural i catifa vermella presentada per Montserrat Mangou i Fina Brunet. També hi participarà el director Dani Feixas i s'hi lliurarà el Premi d'Honor Esteve Rovira. La programació continuarà dissabte amb activitats per al sector audiovisual, concursos de guions i les projeccions dels curtmetratges seleccionats. El festival es claurà diumenge amb una matinal infantil i la gala del lliurament dels Premis Cerdà.
0: I Ripoll serà la capital de la Sardana 2028, Isaac.
6: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
21: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent que hi hagi també se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
22: La Sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
23: Cal vindicar allò que ens defineix i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
6: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
24: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
25: Hola, bon dia. Avui entrem en el que és el pic d'aquesta calor, d'aquesta onada de calor. Avui serà el pitjor dia. Estem ja amb unes temperatures mínimes altíssimes. Ha fet molta calor aquesta nit. I jo ja no sé gairebé ni què dir, perquè és que la situació és realment molt complicada. Estem amb una onada de calor, jo crec que serà bastant històrica. Ahir es va arribar als 43,7 graus a Vinebre i en moltes poblacions van superar els 40 graus. I avui, en moltíssimes poblacions, moltes més que ahir, superaran aquests 40 graus. El perill de foc és extrem, extrem a moltes zones de les nostres comarques, i tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya de perill molt alt per altes temperatures. En definitiva, el dia d'avui, jo crec que gairebé passarà a història, perquè pot ser històric amb les temperatures que tindrem, i tal i com està el panorama, pinta molt, molt, molt, molt complicat el dia d'avui en molts sentits. Ahir hi va haver algunes tempestes a la tarda, que va ser la novetat del dia, i avui es poden tornar a pluir. Algunes tempestes a la tarda, molt puntuals, a la zona del Pirineu, que és l'únic element destacat d'aquesta tarda, l'única novetat que es pot produir durant aquesta tarda. Poca cosa més a destacar, a part d'això, d'aquest dia històric, aquesta onada de calor que estem tenint a sobre i que ja serà realment molt, molt important el que passarà el dia d'avui. Això és tot. Moltes gràcies. Que tingueu un gran dimecres. Adéu.
24: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Intentarem resguardar-nos de la calor aquests dies que no es pot estar gairebé pràcticament a fora. Nosaltres, després de la publicitat, com sempre, tindrem les entrevistes del dia i acabarem avui també amb la última secció dels Solidaris amb la Laura Serrat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
2: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
3: Demà, una furgoneta per treballar.
2: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
2: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a ALR.cat.
2: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
4: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
5: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
4: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
5: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
4: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
5: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
7: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
26: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
27: Cocodril Club.
28: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
29: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
30: Hasta luego, cocodril.
31: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
32: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
33: El 9 FM.
8: el nou so d'Osona.
9: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
10: Hola, Ona, bon dia.
0: Som dimecres. Anava a dir, no tenim nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès, però
10: falten
0: sí que...
10: Falten dos dies encara.
0: Exacte. Començarem, Andreu, per la portada de La Vanguardia.
10: Doncs mira, avui les portades no les tenim actualitzades. Vaja, sé per on.
0: Vaja, sé per on. Cert que no les podem comentar.
10: Les trobarem.
0: Les trobarem.
10: Per una altra fórmula les trobarem. Ara... la web, perquè la web ho expliquem. La web, com sempre,
0: exacte,
10: busquem les portades.
0: Expliquem com funciona, sí, sí.
10: Doncs clar, hi ha dies que

el qual engloba entitats, associacions, propietaris, cinegètiques, ecologistes, que realment som nosaltres, de PANA també està el Consell Consultiu, i després està la Junta Rectora. Totes aquestes entitats tenen interessos diferents. Hi ha interessos econòmics de diferent calibre, és a dir, està desgraciadament l'interès de l'ús públic per fer servir hostaleria. També està l'interès de la ramaderia,

0: a prop de les capçaleres, per al municipi de Montseny, una mica cap per sobre. Llavors, què és el que passa? Passejant, una persona es va trobar amb tots aquests troncs d'averns i, bé, es va posar en contacte amb nosaltres i vam anar a mirar-ho. Vam averiguar què és el que havia passat. Hi ha una antiga teoria totalment desbancada científicament i que és que si tu tales arbres, la idea està és que sortiran nous arbres joves amb més força. Això és cert si estem parlant d'un arbre, dos arbres que ja estiguin morts. Aquest espai que han deixat permet que creixin nous exemplars. També els pots talar, tu pots fer una tala selectiva. Altra cosa és arrasar amb un bosc de ribera. Un bosc de ribera, especialment com és la Verneda, és un hàbitat d'interès general, d'interès de conservació, està protegit per la Unió Europea. I per què s'ha de conservar? Perquè les rieres també actuen com a tallafocs. I en aquest moment que estem parlant d'un dels greus problemes que tenim avui mateix a Catalunya amb tots els incendis, després parlarem d'un altre problema que tindrem d'aquí uns mesos, en el cas dels incendis, les rieres i els seus ecosistemes de ribera funcionen com a tallafocs. Al talar tot aquest arbrat, tota aquesta massa arbòria, que realment és de tipus centroeuropeu, perquè el que distingueix el Montseny és tots els diferents ecosistemes que tenim aquí. Llavors, aquest ecosistema húmid de les rieres és de tipus centroeuropeu pel fet de que conserva aquesta humitat. Si les copes dels arbres estan protegint el sol, a l'haver-ho talat, primer que queda ara ja un substrat que permetrà l'entrada de bardissa i altres plantes afins. Això són unes plantes molt més mediterrànies, una idea de planta molt més seca. No durarà temps a crescut de nous verns. Sí, esclar, podrà créixer algú, però sobretot tindrem un bosc regular, perquè s'han talat tots, haurà de créixer alhora. La biodiversitat creix quan tens un bosc divers. I això és el que necessitem. I per això això és un hàbitat d'interès comunitari, la Verneda. Perquè la seva protecció ens afecta a tots. La protecció d'aquests ecosistemes, després, a la gent que viu a la plana, els necessita, perquè si no, és quan venen els incendis. I llavors ens espantem perquè l'espai natural s'ha incendiat.
1: Al cap i a fi seria sentit comú, no?, amb una cosa tan senzilla, i com costa de trobar amb la gent que fa aquestes accions. Ara ja per anar acabant, explica'ns què teniu pensat, què es pot fer davant d'això. El mal, evidentment, ja està ocasionat, però com es pot d'alguna manera dur a terme ara alguna acció potser per millorar aquesta zona, o si hi hauran multes, o si hi hauran algunes accions, denúncies, etcètera?
0: No podrà haver ni multes ni cap acció perquè tot això estava permès pel Centre de Propietat Forestal. Malgrat que aquest centre havia rebut un avís rebutjant aquesta gestió del Servei de Flora i Fauna de la mateixa Generalitat. És una contradicció en els seus termes que un organisme accepti el que un altre organisme de la mateixa casa accepti, rebutgi, perdona, però s'ha fet, és legal. Hi ha plantejada una altra tala, encara més gran, una mica més a dalt, ja a la zona de piscines del Montseny. És una tala molt perillosa en el sentit de que aquesta encara es carregaria molta més flora típica de la zona. Realment aquí tenim un tipus de falguera real que és l'única que es conserva a tota Catalunya. I parlo d'això, sempre de boscos molt humits. També hi tenim un tipus de molsa, un altre cop una espècie botànica molt pròpia d'un bosc humit i que pot desaparèixer en el cas d'aquesta tala. Aquesta es faria en l'any 29 i ja està aprovada. Però, per altre cantó, en aquest moment estem en la gestió i en la redacció del Pla de Protecció del Montseny, que, com saps, des de l'any 16, el pla que es va anul·lar, el pla de protecció que teníem, estem en una protecció només de l'any 77, un moment quan no teníem canvi climàtic, no es parlava de tots aquests perills. En aquest cas en concret, segons el director del parc, en Xavier Navalons, s'ha signat un conveni de custòdia amb el propietari, però és un conveni de bona voluntat. Les nostres referències al propietari de Can Besa no han sigut molt exitoses en

0: general les relacions ni amb el parc ni amb nosaltres. Amb la qual cosa, un acord de bona voluntat, creiem que no és suficient. Creiem que realment en aquest pla de protecció hauria de preservar tots aquests hàbitats d'interès comunitari, sobretot a les rieres. I aquesta és una cosa que ens preocupa moltíssim. En un moment donat, durant la redacció d'aquest pla, s'havia, en les primeres redaccions, s'havia parlat d'una protecció a les rieres del Montseny de 25 metres a banda i banda. A l'última reunió del Consell Consultiu ja es va dir que aquesta era una protecció de paraula, que només es protegiria el que és el domini hidràulic i l'àrea de servitud.
1: Doncs, Rocío, ens quedem amb això, se'ns està acabant el temps de l'entrevista, però des d'aquí volem passar que la gent us conegui, que la gent faci cap a la coordinadora, que us busqui per internet, a la vostra web, que es pugui posar en contacte per assabentar-se, perquè realment són moltes les agressions que es creen, que es fan al Parc Natural Montseny, i de les quals moltíssima gent desconeix. Segurament si tothom sabés el que s'hi fa, doncs moltes d'aquestes no es durien a terme. Així que, escolta, quedem emplaçats per una altra entrevista més endavant. Aquesta temporada no podrà ser, estem ja a l'última setmana, però ens veiem a la propera. Molta sort, força, per seguir lluitant en aquest parc que tots estimem.
0: I moltes gràcies per l'espai i pel temps. Adéu.
1: A vosaltres.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. I ara ens anirem cap a Caldes de Montbui, on, si tot va bé, aquest dissabte se celebrarà la 32a edició de l'Escaldàrium, la Festa del Foc i de l'Aigua. Per fer-ho, parlarem amb les codirectores d'enguany, la Gemma Badia i l'Arènia Díaz, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, ja estic aquí amb la Gemma Badia i l'Arènia Díaz. Elles són codirectores de l'Escaldàrium. I bé, avui ens endinsarem una mica en aquest món de l'espectacle del foc i de l'aigua de l'Escaldàrium, que se celebra d'aquí ben poc. De fet, dissabte mateix tindrà lloc a la 32a edició de l'Escaldàrium. Abans de res, donar la benvinguda a la Gemma Badia i a l'Arènia. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
5: Hola, bon dia.
3: A veure, primer de tot, Arènia... Abans de res, per a aquella gent que encara no sàpiga què és l'Escaldàrium, de què va això?
5: L'Escaldàrium és una festa única que fem a Caldes, on hem volgut explicar per què tenim aigua termal al poble. I m'he lligat una llegenda en què en el seu moment va haver una lluita entre el cel i l'infern, el foc i l'aigua, que es barallaven, i no va guanyar ningú, sinó que de tota aquesta gran lluita va sortir l'aigua termal, que ara avui en dia utilitzem, que cura, que crema.
3: I, clar, aviam, en aquest Escaldàrium, per qui no ho sàpiga, hi han danses. Quantes danses hi han?
4: En total són 9 danses, 3 danses d'aigua, 5 de foc i una dansa que hi ha foc i aigua.
3: Vale, i aleshores, com funcionen aquestes danses? Què es fan aquestes danses? Quin significat tenen o què onda?
4: Doncs aquí es van intercalant danses de foc i d'aigua perquè, com bé ha dit l'Arènia, representa una batalla, una lluita entre les forces del bé i les forces del mal. Les forces del bé, bàsicament, és el cel, que hi ha tempestes. Les forces del mal són, doncs, bàsicament, foc, i això és, bàsicament, el que fem nosaltres, que som els diables de Caldes, som els que, a través de diferents artilugis, personatges, anem presentant aquestes danses de foc, no? Comença amb les bruixes i els esbirros, perquè doncs aquí a Caldes van executar 13 dones acusades de bruixeria. Han fet servir doncs aquest personatge, que és una mica el personatge terrenal que reencarna l'infern, no? Que són les encarregades d'obrir les portes de l'infern. A partir d'aquí doncs hi ha una tempesta, després anem amb diguem-ne que aquesta dansa de les bruixes, el salt de les bruixes, acaba amb la invocació de Llucifer i Diablesa. Ells sí que són els encarregats d'obrir les portes de l'infern, i a partir d'aquí doncs la següent dansa de foc és un pali, fent servir, no, aquell pali per on van els papes i de més, doncs fent una mica aquesta burla, que ja sabeu que els diables són una miqueta així, doncs hem fet un pali de foc, un pali que escup foc per tot arreu, i aquí doncs es representa com un exèrcit de diables, no? Llavors hi surt la godra, que és la bèstia d'aquí Caldes, hi ha la bèstia infernal a tope, Després hi ha una altra tempesta, després hi ha el ceptre de foc, que és un artilugi meravellós, és un paraigües, bàsicament, que un paraigües que en lloc de tapar-te de l'aigua, doncs treu foc, amb tots els diables que van al voltant. Tercera tempesta, i aquí és el que deia l'Arènia, aquí no hi ha ni vencedors ni vençuts. A l'orgia final el que passa és que s'ajunten els dos elements, tant el foc i l'aigua, i creen un element nou. L'aigua termal. És una aigua, però que és calenta. I és una aigua que, tot i sortir d'una batalla, una cosa dolenta, és una aigua bonica perquè cura, perquè guareix.
3: Clar, i ara en parlàveu també de l'aigua. Qui s'encarrega? Vull dir, al final, no només organitza diables, sinó que també hi ha més gent involucrada en tot aquest escaldàrium. Quins elements o quines entitats hi ha involucrades?
5: Aquí la feinada principal és el que direm la Comissió Escaldàrium, on ens ajuntem totes les entitats que fem que tirin davant l'escaldàrium. Nosaltres estem parlant des de la pota, diguéssim, de diables, que seria el foc, però llavors també tenim la pota de l'aigua, que són els bombers de Caldes, que són els encarregats de representar el cel. Després també tenim una pota molt important, que són els músics, que bàsicament és una festa única també perquè té la seva música especialment feta només per aquesta festa. I després tenim la forca, que són les encarregades de fer l'actuació teatral i l'explicació de què va passar amb les dones a nivell històric, que ho fan el dia abans, que és el judici de les bruixes. I llavors, finalment, conjuntament, com que tota aquesta feina ho fem amb l'Ajuntament, també és una altra pota de la comissió. Llavors, portem tot l'any i ens seguim reunint perquè tothom faci la seva feina, ens organitzem i perquè així surt aquesta festa tan ben parida.
3: Clar, i ara en parlàveu un any. Sí, ho esteu organitzant a un any vista, perquè, vull dir, per la gent que vingui aquí, ells només veuran l'espectacle, però realment, què implica organitzar una festa com l'Escaldàrium?
4: És molta feina. Com bé dius, és un any. De fet, és que ja acabem l'Escaldàrium, s'acaba doncs cap a la una i pico. Doncs nosaltres ja estem pensant en què podríem haver millorat, què podria haver sortit millor, no sé què. I després ja comencen les valoracions. A les valoracions, doncs, evidentment, valorem tot com ha anat. I ja a partir de... Sí que fem unes mini vacances, podríem dir, a l'agost, però al setembre, que a més se'ns ajunta amb la festa major, ja comencem a reunir-nos amb la Comissió Escaldàrium per començar a arrencar temes que s'han de tancar doncs, amb una certa antelació. Després, el que són els assajos forts comencen al maig. Bueno, de fet, això nosaltres, perquè jo sé que a la Forca comencen a treballar molts mesos abans amb els textos, amb els guions, amb els personatges. Vull dir que realment sí, és un any de feina sencer. Sí, sí.
3: Com d'important és que hi hagi música en directe a l'Escaldàrium?
4: És fonamental, o sigui, l'Escaldàrium en si, la festa de 12-1, són tres potes, com deia l'Arènia, és el foc, és l'aigua i és la música. No es pot entendre l'Escaldàrium sense la música en directe, és que està fet expressament per aquí, és escoltar la primera nota i posar-se de la pell de gallina, és veure el Ramon a dalt de l'escenari, tots els músics, i és com si fossis a casa. Vull dir, és impossible l'Escaldàrium sense la música. De fet, l'any passat va ploure, volíem fer l'Escaldàrium, el vam haver de fer sense la música en directe, i és una cosa que tenim aquí l'espina clavada i que desitgem molt fort que aquest any doncs, no passi el mateix perquè pugui tornar a ser l'Escaldàrium de sempre, no? És imprescindible.
3: I... Però, a part, o sigui, us ajuda d'alguna manera el fet de tenir música en directe, per exemple, a l'hora de la pirotècnia o de l'aigua, per exemple?
5: Sí, és molt important destacar que la música i la pirotècnia estan quadrades perquè encaixi tot el foc amb els ritmes canviants de les cançons. Llavors, a part de que el Ramon ve a estudiar-se molt bé tots els moviments, ell és el que està més atent perquè si pel que sigui veu que la godra tarda més a arribar, que nosaltres anem tard per fer alguna cosa, ell fa que quadri. Llavors, en principi, és que és l'essència. Si no hi ha aquesta música, no tindria sentit la festa. Diem la festa del foc i de l'aigua, però és que el títol és i la música sense ella no és el mateix.
3: I ara tornant una mica, abans m'heu parlat de que teniu plans B. Quins són aquests? Quins plans B?
4: Doncs hi ha moments que no podem tenir un pla B, justament perquè l'Escaldàrium s'ha anat professionalitzant molt i com bé deia l'Arènia, hi ha moltes danses, o pràcticament totes, són enceses elèctriques. L'elèctric, si no s'encén, no hi ha manera de... O sigui, si el pali no s'encén, no tenim pla B. Això per començar. Hi ha altres coses que sí que podem salvar d'alguna manera. Per exemple, imagina't que de sobte, en el salt de les bruixes, que és la primera dansa, mentre les bruixes estan cremant per aquí al mig, les cascades s'encenen abans d'hora. Doncs tenim un pla B, per adaptar-nos en aquest canvi, no? Pues que invertim l'ordre i que les bruixes surtin després. Fem un peron entremig, no? O sigui, hi ha diverses opcions. La godra que no s'encén, que això ens ha passat un any, que de sobte... Això és boníssim, eh? Perquè és que un any va ser... No, és boníssim perquè la godra va sortir, no es va encendre, no sé què va passar, que no funcionava. Però és que la gent es va pensar, perquè després la vam entrar dintre i vam dir, bueno, pues, la godra sortirà amb l'encesa manual tradicional, metge, encens, punto. La gent es va pensar que havia sortit la godra a atemorir la gent, a saludar, a espantar, o sigui, perquè després faria la dansa definitiva. Sí, que estava tot pensat.
6: Tot.
4: Es veu que sí. Per nosaltres no, ho vam passar fatal.
5: Pànic absolut.
4: Sí, sí.
5: Era pànic absolut i tristesa, en plan, no pot ser, farem el que sí perquè torni a sortir. De fet, la godra és de les que diem, no, si no funciona, anem amb calma, la revisem i hem de fer que cremi. Igual que deia la Gemma, que potser el pali és com mostres, doncs mira, no s'encén, la godra sí que és un essencial de, mira, hem de fer el que sigui perquè surti. Perquè és que si no surt la bèstia de foc de la colla... No té sentit aquesta lluita, ens guanyarà el cel.
3: Totalment, clar, i ara, ja per anar tancant, clar, aquí hi haurà molta gent a la plaça de la Font del Lleó. Bueno. Consells de seguretat? Per qui vulgui venir, o coses que han de saber?
4: Primer de tot, que hi ha una zona... Bueno, primer de tot, tots els consells de seguretat estan penjats a la pàgina web de l'Escaldàrium. A més, són molt pesats, i durant les hores prèvies a l'Escaldàrium hi ha una veu en off que va explicant de forma molt pesada, en bucle absolut, totes aquestes normes de seguretat, que són, per exemple, hi ha una zona de foc delimitada, si tu no et vols cremar, no t'hi posis aquí, queda't fora, queda't una miqueta més apartat. Hi ha tres sortides de bruixes que també s'han de respectar perquè és l'únic moment on el foc surt d'aquesta zona de foc, no? Més coses, per exemple, la forma com anar vestit. Encara que hi hagi aigua, que es tiri aigua, no es pot venir amb xancletes i banyador, no és la idea. Tu has de venir vestit de foc, amb tot el que comporta, barret, roba de cotó, ben protegit, si pots, inclús ulleres de protecció, tot el que comporta anar doncs, en un correfoc, per exemple, i després, quan arriba l'aigua, no t'ho treus, et quedes vestit a dintre i et mulles amb la roba. De fet, l'aigua també és un protector, no? Quan arriben les demés danses, et mulles i et cremes menys. Una altra cosa, si entres a la festa... t'hi quedes a dintre. No fas això de ai, és que a mi només m'agrada l'aigua i per tant entro i surto, no? Perquè això fa que es creïn avalanxes, que es puguin crear avalanxes de moviments a dintre de la plaça. I si ho fas, conèixer-te molt bé la festa i saber en quin punt de la plaça doncs és més fàcil de fer. Però sempre recomanem si entres, a tope. Bàsicament.
5: No, i per afegir, a més, nosaltres tenim publicades les explicacions de com funciona cada dansa i hem fet prèviament un assaig que l'obrim al poble per explicar com funciona. Llavors, també demanem que s'aprengui una mica les danses, perquè si van al paraigües el que necessitem és que la gent giri cap a una direcció, el més segur és que tothom vagi en aquella direcció i no es creï corrents contràries. Si en el pali el que demanem és que es passi per sota amb una direcció concreta i es doni la volta, la gràcia és que es faci, perquè si no la gent fa taps i aquí hi ha espants i a vegades és on hi ha més ensurts. Llavors, sempre estem explicant totes les danses perquè la gent sàpiga per on ve el foc, perquè no s'espanti més del compte, per on marxarà, per on, o sigui, tot el per on passa. I venir als assajos a vegades ajuda molt, com avui l'assaig general, perquè veus per on sortim i per on anem. Llavors, si tu no t'agrada gaire, saps on col·locar-te per no estar tan a prop del foc. I si sí, ja saps on anar. O sigui, més clar, jo crec que no ho podem deixar.
3: I per tancar, què voleu que s'endugui la gent si ve a l'Escaldàrium? Què s'endurà? Una frase, molt curta.
4: Que la nit envaeixi el món, jo diria.
5: És que no hi ha una altra frase que descrigui l'Escaldàrium.
3: Doncs amb això acabem, que la nit envaeixi el món, gaudiu molt de l'Escaldàrium i moltíssimes gràcies per estar aquest matí. Al Territori 17 hi ha una codinenca, Gemma i Arènia.
4: Moltes gràcies, que vagi bé.
5: Moltes gràcies, ens veiem a la plaça.
2: Ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

És wannabe de la... Perdona, és que estava molt disfrutona, ho he de dir. És wannabe de les Spice Girls, i és que és el 8 de juliol del 1996, i el grup del dance pop britànic va publicar aquesta cançó, que va formar part de l'àlbum Space. Aquest tema és la cançó de les més famoses de les Spice Girls, ja que és la més representativa i també la que ha tingut més èxit dins les llistes de cançons més escoltades.

0: a Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. No us ho vaig explicar, però dilluns la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser va quedar interrompuda degut a una incidència a la infraestructura des de primera hora del matí. Arrel de la incidència es va oferir servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Aquest dilluns, precisament, Rodalies recuperava el servei ferroviari de la línia R3 entre Puigcerdà i Ribes després que haguessin acabat les obres de millora de l'últim tram de la xarxa per al temporal Harry del passat mes de gener. Déu-n'hi-do el que s'ha trigat a recuperar aquest servei i déu-n'hi-do que el primer dia les coses ja no funcionin. I més a més, sabent que aquest dilluns era totalment necessari que el tren funcionés, ja que era un transport indispensable per a fer rutes alternatives, ja que recordem que per les nostres comarques va passar el Tour de França i per tant hi havia talls de carreteres tot arreu. De fet, aquests talls també en certs moments van impedir fer els serveis d'autobús, ja que hi ha part de la línia que estava tallada i per tant, doncs, s'havia d'utilitzar el bus per anar d'un lloc a l'altre i no es podia perquè les carreteres estaven tallades. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Ara sí, és que, mare meva, es nota que estem acabant Territori 17, que comença l'estiu.
3: Que... L'estiu ja ha començat, no t'equivoquis.
2: És veritat, perdó. Que anem en pilot automàtic, ha sigut, per exemple, un exemple. En fi, Andreu, passa alguna cosa? Hi ha alguna novetat pel que fa als transports? Explica'ns.
3: Doncs mira, sí, que des del 7 de juliol el servei ferroviari restablert entre la Garriga i la Tor de Carol, per tant, bones notícies, funcionen els trens.
2: Ai, per fi, hem acabat
3: des de la Garriga,
2: temporada Territori 17
3: que funcionava. Gener,
2: era el gener. Exacte.
3: Havia de ser el gener només. Aquests trams que havien d'estar reparats, per tant, ja funciona tota la línia. I un compte d'X li pregunta a Rodalies. Rodalies, per què el tren 35.523 va amb 20 minuts
2: de retard?
3: Amb 20 minuts i pujant de retard. I li respon, bon dia, des del compte Rodalies. Bon dia, el tren circula amb demora i pot romandre aturat més temps de l'habitual per causes operatives. Doncs ja veiem que els trens van, però van com van.
2: Mira, ara estava pensant una cosa. Sort que les relacions d'amistats i de parella no funcionen com la relació amb el tren i els passatgers. Perquè, clar, li acaba de fer una finta a Rodalies, aquest pobre home que deu estar desesperat perquè no li passa el tren.
3: Ja sabem.
2: I la seva excusa és per causes operatives. Doncs esperem que això a les relacions humanes no sigui el mateix. En fi, Andreu, veurem si aquest divendres farem una última actualització dels transports.
3: A veure com està.
2: A veure com està i si podrem dir finalment que acabem la temporada del Territori 17 amb la R3 operativa, que seria tot un miracle. En fi.
3: És dir molt, Ona.
2: És dir molt, però sempre l'esperança, Andreu, és l'últim que es perd. En fi, deixem aquí la situació ara mateix de la R3 i de la C17 i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: I de seguida ens endinsarem amb l'última secció de Solidaris de la temporada, on Ràdio Vic, amb la Laura Serrat, avui parlarà amb una de les voluntàries d'Options Catalunya, Nepal, Maria Castellví. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'incendi de Sant Manat continua actiu avui degut a les altes temperatures. Es preveu una nova jornada complicada pels equips de bombers que treballen a la zona. Laia de Déu, una codinenca.
1: Sí, l'incendi continua actiu. Segons les noves informacions, a la nit hi han treballat uns 50 efectius, però no han pogut tancar el perímetre. Actualment hi ha 200 hectàrees afectades d'una superfície potencial de més de 2.000. Escoltem a Eduard Martínez, cap de l'operatiu de l'incendi de Sant Manat.
2: En aquests moments el tenim actiu. És un incendi que abans d'ahir va cremar moltíssima intensitat, llançant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no han pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
1: Actualment hi estan treballant uns 240 efectius i avui focalitzaran els esforços en primer controlar qualsevol ignició fora del perímetre, tant del flanc dret com del flanc esquerre, i intentaran estabilitzar l'incendi al llarg del dia. Tot i això, ja han avançat com ahir que les tasques es poden complicar, especialment quan torni a bufar la marinada. Tot i això, actualment els hi preocupa el sector del mig del flanc dret i la part alta de l'esquerra, on ja comencen a haver-hi fumarades. El cap dels bombers, però, valora positivament que hagin pogut contenir l'incendi i assolir l'objectiu principal, que era que el flanc dret no s'obrís i anés cap a Sant Feliu de Codines. Davant del perill extrem d'incendi forestal, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, 214 municipis de 24 comarques, i el nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt d'incendi forestal, estarà activat a 451 municipis de 39 comarques. Això què implica? Doncs que el nivell 3 es suspenen totes les activitats amb risc d'incendi, mentre que el 4 suposa la restricció d'activitats al medi natural i restringeix l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'altra freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. També s'ha prohibit l'accés a diversos parcs naturals, com ara els de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, el Montsec d'Arès, el Montsec de Rubies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres i Montserrat. Tot i que l'ordre dels agents rurals no inclou Sant Miquel d'Alfai, l'espai també estarà tancat al públic per precaució.
0: I l'incendi de Sant Manat, que també afecta Caldes de Montbui, va obligar a confinar diverses urbanitzacions. Ahir, però, es va aixecar el confinament de les 5 a les 7 i actualment queda la zona del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que pertany a Caldes de Montbui, confinades. Laia.
1: Doncs, com deia, continua havent molta incertesa i el foc encara continua actiu. Els bombers continuen treballant per poder tancar aquest perímetre i s'espera una nova jornada complicada per les altes temperatures. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes de Montbui, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, ja que ahir a les 9 del vespre van aixecar el confinament de les urbanitzacions que pertanyen a Sant Manat i a Castellà del Vallès. Per altra banda, el càmping El Pasqualet, que fins ahir estava evacuat i tancat per prevenció, ahir el vespre a les 9 també va emetre un comunicat on tornaven a la normalitat amb les seves activitats i això, doncs, de nou tornada a la normalitat.
0: I també, com us explicàvem feia una hora, el Club Patí Voltregà ja ha tancat la plantilla de cara a la temporada vinent. Dilluns va presentar els 3 reforços per al nou curs. La incorporació més destacada és el retorn de Ferran Font, que torna a casa després del seu pas per l'Sporting de Portugal i el Barça. Andreu.
3: Després de dues temporades al Barça, l'equip blaugrana va comunicar a Ferran Font que no comptava amb ell per a la pròxima temporada. El Voltregà, el club on es va formar, el va contactar i després de setmanes de rumors, dilluns el va presentar com a nou jugador de cara a la temporada vinent. Abans, Font havia triomfat a l'hoquei patins portuguès amb l'Sporting de Portugal, el club amb el qual va conquerir 3 Copes d'Europa. Prèviament, també havia destacat el Vic. Sentim-lo.
4: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Crec que tot això, doncs, va fer que es donés i que avui estigui aquí i ojalà, doncs, fem una molt bona temporada, puguem disfrutar-ho tots i que en vinguin més.
3: El Voltregà també va presentar dues incorporacions més, Joel Roma, procedent de l'Igualada, que s'incorpora al club per a les pròximes dues temporades i que arriba després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga.
5: que som capaços de competir per tot. Penso que tenim un equip molt ambiciós, un equip amb jugadors joves i més veteranos, que aquest Max Mix pot anar molt bé. I bueno, jo crec que estic molt il·lusionat perquè al final em van donar aquesta oportunitat. És un club històric i bueno, no podies dir que no un club com aquest, i amb moltes ganes de començar, ja que sigui pretemporada, per ficar-nos els patins i que la gent vingui a animar aquí al pavelló.
3: A més, el club també ha firmat el porter Xevi Urroz, que serà una de les cares noves de l'equip que dirigirà Jafar Rovira. Amb aquests tres fitxatges, el Voltregà dona per tancada una plantilla que, segons el mateix club, aspira a tota la temporada que ve.
0: I Ripoll serà la capital de la Sardana 2028. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
7: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
8: La Sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
9: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuti. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
6: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
10: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la Sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que, gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
6: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric moment de la Sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la Sardana de Ripoll.
0: I els pressupostos del govern inclouen la segona fase i el trasllat de l'infantil i primària de l'escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac. Isaac Muntades.
6: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
11: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari, de seguida grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
6: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions amb educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
11: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs, estar una mica així a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i, de fet, l'any passat, a la festa major, va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
6: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milions d'euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
0: Cada dimecres en aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic, i avui la Laura Serrat farà la última secció dels solidaris de la temporada amb una de les voluntàries d'Options Catalunya-Nepal, Maria Castellpi. Sentim-los.
12: En aquest últim programa ens trobem amb Options Catalunya-Nepal, una entitat compromesa amb la defensa dels drets i la millora de les oportunitats de les noies del país asiàtic. Tal com expliquen, la seva acció se centra en l'educació en salut sexual i reproductiva. El seu objectiu és tan clar com necessari: empoderar les joves perquè coneguin els seus drets i puguin prendre decisions informades sobre el seu projecte de vida. Avui en parlem amb una de les seves voluntàries, Maria Castellví, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, fem una mica de repàs. Quin és, breument, l'objectiu de la seva entitat?
13: Principalment, Options es dedica a aspectes d'educació tant a Catalunya com a Nepal. D'acord? Llavors, és una organització educativa.
12: En parlarem dels projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
13: El que ens motiva és, per un costat, la situació que hi ha a Nepal i les necessitats que hi veiem, i per un altre, el vincle que tenim amb aquest país, amb persones d'aquest país. Un vincle tant personal com organitzatiu de l'organització.
12: Com va sorgir aquest vincle? Com va començar tot plegat?
13: L'any 1999, un grup de la Universitat de Vic van anar a Nepal i van tenir relació amb diferents organitzacions educatives de la zona. Llavors, des de llavors, s'ha anat col·laborant sempre o en formació de mestres o vacant estudiants. Després, estudiants de la UVIC han anat allà a fer pràctiques i així. I l'any 2018 es va decidir formar la nostra ONG.
12: Parlem-ne en més detall, doncs. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment?
13: En aquests moments el nostre projecte principal és que fem uns cicles de xerrades i de tallers on es fa educació sexual i reproductiva i prevenció d'abusos. Això és perquè hi ha bastant d'abús sexual a Nepal i perquè també falta molta formació. Per exemple, hi ha un tabú molt gran en la menstruació, que fins i tot en alguns pobles, quan les nenes tenen la menstruació, les dones tenen la menstruació, no poden viure a la casa, viuen en cabanes, fins i tot en coves, i s'està fent tot un treball amb això. I també noies que no saben per què s'han quedat embarassades, no? Això ha evolucionat moltíssim, vull dir que no és que passi molt, però sí que encara està passant, sobretot el del tabú. I llavors el que fem és que tenim una contrapart allà i des d'aquesta contrapart hem muntat aquest cicle de xerrades i llavors, bueno, us ho estudiem des d'aquesta contrapart. Una altra cosa que fem és també vaquem a algun estudiant d'allà a Nepal, també víctimes d'abusos, i llavors estem finançant el lloguer d'una persona amb moltes dificultats econòmiques, el lloguer d'una casa de te, que és la seva feina, i així l'ajudem a que pugui tenir beneficis.
12: Al llarg d'aquesta tasca, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
13: Home, per emotiu, per un costat, quan ens diuen des de l'organització que hi ha hagut nenes que han trucat a la seva organització dient que havien patit abusos gràcies a aquestes xerrades que fem. No? Llavors, quan ens diuen això, és a dir, lo de les xerrades està molt bé perquè hi ha tot un treball, però quan gràcies a això hi ha nenes que poden ser ajudades perquè han manifestat la seva situació, em sembla fantàstic. I també prèviament això, és a dir, l'inici d'aquest tracte va ser perquè, estant a Nepal, unes nenes ens van dir que el centre educatiu on estàvem, que era un internat, l'amo i director i així, les havia tocat, havia abusat d'elles i així, i llavors va ser quan vam començar a treballar amb això i vam entrar en contacte amb aquesta organització i gràcies a l'organització d'allà vam poder ajudar aquestes nenes, el senyor va ser detingut, van ser rescatades i clar, aquí va crear un vincle molt important. Aquí va ser que ens dediquem a això actualment.
12: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
13: No sé què dir-te. Jo crec que hi ha una part important de la societat que sí, és molt conscient de que, bueno, que això està passant. No només passa en països de l'anomenat Tercer Món, sinó que també està passant aquí. I jo crec que hi ha una bona part de la societat que sí que n'és conscient de que aquestes coses passen i que, a més, no els hi sembla bé, perquè, clar, podríem ser conscients i que ens semblés bé, no?, com a cultura, però jo crec que en general hi ha consciència, bueno, això no sembla bé.
12: Com a voluntària, què considera que és el més difícil de col·laborar en projectes com aquest?
13: El més difícil és com el contacte. Estaria molt bé que poguéssim anar més sovint allà i conèixer, bueno, i parlar amb les persones que ho porten, és a dir, nosaltres mensualment fem una trobada amb elles i en parlem via telemàtica, diem-ne, però clar, quan anem allà és molt diferent, no? Llavors, cada mes de gener, això, professors de la Universitat de Vic hi van amb estudiants que fan pràctiques i també fan aquest seguiment, però l'ideal seria poder-hi anar això dues vegades l'any o així, no? I és un bon moment tant per nosaltres com per ells, expressar necessitats, expressar voluntats, expressar coses que funcionen, coses que no funcionen, perquè no és el mateix el contacte telemàtic que el contacte personal.
12: Per una altra banda, com aconsegueixen el finançament per continuar endavant?
13: Per un costat tenim unes sòcies i socis que paguen la seva quota habitualment. Per un altre hem rebut subvencions de l'Ajuntament de Vic i també del Consell Comarcal. Llavors, donatius d'escoles i organitzacions, per exemple, hi va haver una temporada que les escoles badrunes feien unes xerrades i feien recollides de diners i així. Bueno, les fan per una organització, en aquest cas va ser per nosaltres, i llavors també amb fires o parades que puguem fer i així. Vull dir que tenim aquestes diferents fonts de finançament.
12: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
13: La idea és acabar de consolidar, perquè la veritat és que fa poc més d'un any que tenim aquest projecte, i la idea és acabar de consolidar el projecte. Aquest any, és a dir, ara, el mes passat, vam contractar una segona persona en mitja jornada, i la idea és poder anar expandint, i si convé fer una segona fase, és a dir, un segon cicle de xerrades com més d'aprofundiment i això, expandir-nos més per la zona. I potser ara hi ha una persona becada, a veure si també ho podem.
14: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
15: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
16: A ALR tenim el vehicle que busques.
17: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
16: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
18: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
19: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
19: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
19: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
19: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
19: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
20: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
21: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
20: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
21: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
20: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
21: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
22: Anuncia't al 9FM.
23: La ràdio de casa.
24: 93-889-4949.
22: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
24: La publicitat més eficaç.
22: El 9FM. El 9 so d'Osona.
25: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17.
26: Encara no, perquè
0: és que m'estic posant molt nostàlgica, que jo sóc molt dramàtica. Però bé, això ho desvetllarem al final.
26: Comencem, no?
0: Guillem Sánchez.
26: Bon dia.
0: Bon dia.
26: Hi ha gent que està de vacances.
0: Sí.
26: Hi ha gent que està de vacances i que ens escriu això. La setmana que ve començo vacances. On vas aquest any? On sempre? A l'Ajuntament a renovar el DNI, a passar la ITV, a canviar les rodes del cotxe, a pintar la casa i a posar l'estanteria de l'IKEA que vaig comprar al març i a la llibreria a comprar els llibres del col·le. Clar, és quan tens temps i quan passen les coses.
0: És ben cert,
27: i passar al banc a firmar la paperassa que s'ha d'actualitzar.
0: Teniu alguna cita pendent? Jo, renovar-me el passaport.
27: I el DNI.
0: I ho faré quan estigui de vacances, a més.
26: Jo que ara recordi no, però segur que el primer dia de vacances surt alguna cosa, cert, alguna gestió per fer d'aquestes. Va, en David està fart de la calor, com molts de nosaltres també, i ho verbalitza així, diu: soc incapaç de posar-me una sola peça de roba sobre el cos ja calent minuts després de la dutxa freda. És que la dutxa freda és un mite.
0: És un mite, i anar a fer-te una dutxa freda abans d'anar a dormir, mano de santo.
26: Però dutxa freda que dura 5 minuts.
0: Ah, sí.
26: O sigui, hauria de ser una dutxa freda eterna, sota la dutxa.
0: Sí, 100%.
27: Però refresca o no?
26: Sí, que refresca. Sí. Però llavors al cap de 10 minuts d'estar allà al llit ja tornes a estar suant.
0: És així.
26: Va, atenció a la història d'avui per xarxes. Té a veure amb fer-se gran. Atenció, eh? Diu: estic en aquell moment de la vida en què el meu fill gran, 20 anys, ja me'l trobo més estona a la piscina municipal quan hi va amb els amics que a casa dinant o sopant. I també en aquell moment en què el meu fill petit de 15 anys em diu, quan ell va amb amics a la piscina: mama, tu no hi aniràs, oi? És que no et vull trobar. El meu estiu bé. El vostre què tal?
0: Cor trencat, eh? Oi.
26: Em sap greu i tot a mi, i no conec aquesta
0: mare. Sí, m'ha fet molta pena. Els cuides i llavors et fan això, és que de veritat, eh?
27: Però el de 20 anys va a la piscina municipal. Si el de 15 m'espero que digui això, però el de 20 anys, si va la seva mare allà...
0: Sí, no crec que li importi.
27: És més el de 15.
0: Sí, jo crec que és més la preadolescència aquesta, que és més punyetero.
26: Val, doncs només li queden 5 anys. No passa res, que no pateixi. Va, què hi farem? En Xavi té una petició, la comparteix per X, ens diu busco amics i amigues en piscina, MD obert.
0: Sí,
26: clar.
0: Sí, sí, sí. Vull un, amics amb un... un Ferrari o amb un vaixell.
26: No, o gent que sigui xef i que et cuini, o clar,
0: aquí... Clar, aquí tothom demana per demanar.
26: Posats a demanar només faltaria.
0: Exacte.
26: Va, i ajudeu a l'Eric, que per xarxes també llança un crit d'ajuda. Ens diu, vaig a la llibreria a comprar-me un llibre per passar aquestes estones de la piscina que no saps què fer. Necessito recomanacions. Quin esteu llegint abans de la lectura? A veure si l'algoritme em porta bones recomanacions. Alguna cosa que puguem ajudar l'Eric?
0: Jo és que a la piscina em torno una miqueta marujilla i llegeixo revistes.
26: Ah, ostres.
27: I Lola.
26: Un lectures, un setmana...
0: No,
26: un...
0: sóc més de moda, revistes de moda, aquestes típiques de fer mots encreuats i coses així.
26: Ah, mira,
0: així.
26: Aquestes, uns bons sudokus, unes bones sopes de lletres...
0: Les de parets no m'agrada, però m'agraden més les típiques d'això de veure quines... que es portarà en tendència, aquestes tonteries.
26: 10 vestidos para lucir tu cuerpo en
0: era
26: la playa.
0: Era molt fan de la Cuore, jo no sé si encara ja es fa, diria
26: segur que
0: sí.
26: Segur fer,
0: però,
26: no?
0: En fi...
26: Va, i si canvieu la piscina per la platja, us poden passar coses com aquestes. Llegim en José, que ens diu... Mira que hi ha penya a la platja. Doncs s'ha hagut de posar al meu costat el de la guitarra.
0: Ui. El de la guitarra és un mite, eh?
26: Ai. Mira, mentre no sigui el de l'espala...
0: Però a la piscina municipal toquen la guitarra. No,
26: no, no, a la platja, diu.
0: A la platja, bueno.
27: A la piscina municipal tocar la guitarra...
26: Mentre no sigui el de les pales que juga a mig metro de la gent que no coneix i que li cauen totes les boles allà a la teva tovallola, aquest sí, també sí. És un altre bon perfil. Va, i molt bona la reflexió que fa la Marta, i més en aquesta època de l'any. Sisplau, valoreu tot el que es faci per la gent propera. Ens diu, no m'agraden gens els avions i fa molts anys que no n'agafo un. Així que considero que fer un vol per veure uns amics que viuen fora és un dels actes d'amor i d'estima més gran que puc fer per una amistat.
0: 100%. Si tens fòbia a volar, és 100% això. Jo aquest estiu agafo...
27: Si no, tant pastilles i ja està.
0: Més de 2 avions, em sembla, i estic una miqueta cagada. No m'agrada volar, però...
27: Tu et prens alguna cosa, un relaxant.
0: Agafo 3 avions aquest estiu.
26: Si no, mira, descarrega't sèries i pel·lis i passa l'estona volant. Va, i què li respondríeu a l'Albert, que ens diu... Albano, que no està ben dit en català, però diu... Albano és el millor invent de la humanitat. Diu, després de la roda i dels popets amb ceba.
0: 100%. Tot i que ara hi ha uns ventiladors portàtils de mà que també refresquen molt, però Albano és el mític.
26: I a més, fa molt d'estiu... Fa molt de cultura popular, fa molt de...
0: De festa major, eh, que
26: fa
0: sí?
26: Molt de festa major.
0: De concert de festa major.
26: De fet, és un bon regal per anar a veure actes de festa major.
0: 100%.
26: Encara que et donin un tros de cartró per poder-te aventar una
0: sí,
26: mica.
0: Sí, però un...
26: Però un bon vano, de color groc, d'aquells de tela. Amb algun dibuix d'algun poblet d'Andalusia, així que
0: 100%.
26: Dius... És que és aquest.
0: És aquest, és aquest. És el que aventarà més.
26: Va, i acabarem amb una reflexió d'aquestes també de fer-se grans, ara que tindrem molt temps lliure per fer moltíssimes coses. Aquesta persona ens diu, un dia ets jove i l'altre, la millor part del dia, és arribar a casa i dormir.
0: Ai, i hem acabat amb dormir, eh?
26: Hem acabat amb dormir.
0: Temporada que s'ha fet molt... S'ha parlat molt de menjar.
27: Això vol dir que dormiràs a les teves vacances?
26: Dormirem perquè s'ha de dormir, però també intentarem gastar molta energia i molt temps amb...
0: Molta energia social, eh?
26: Amb la gent que, evidentment,
0: que estimar-la. I per acabar amb aquesta temporada dels tuits, Guillem, perquè demà no ens podràs acompanyar...
26: Correcte.
0: Acabem amb una cançó que jo crec que defineix molt bé, doncs, el que ens vindrà i també el que hem estat vivint aquests mesos.
26: De fet, és una cançó que jo vaig descobrir ara fa 2 dies... i que si no he escoltat 35 vegades ja no l'he escoltat cap.
27: Què has escoltat més? Era això o d'on està Curaçao?
26: He escoltat molt més Era això, perquè a més ja l'he compartit amb gent del grup d'amics de dir escolteu aquesta que a mi a nivell de missatge m'ha agradat molt. Per tant, convido a tothom a buscar qualsevol plataforma on estigui allotjada aquesta cançó.
0: I que la posi a tot volum.
27: Que la reprodueixi.
0: Guillem, bon estiu.
26: Que vagi molt bé, Ona, i que vagi molt bé, Andreu.
0: Vinga.
26: Va, puja-me-la.
0: Adéu. Vinga, va.

0: I canviem completament de tema perquè a part de l'estiu doncs sabem que tenim Catalunya està vivint un moment molt crític pel que fa amb la situació amb els incendis i un d'ells, com m'explicava i ens informava la Laia de Déu, és l'incendi de Sant Manat. Laia, explica'ns, perquè ara podrem fer una actualització de com està avançant aquest incendi, no? Laia, em sembla que no et podem sentir. A veure si...
1: Perdona.
0: Així, Laia. Ah, exacte.
1: Sí,
0: explica'ns, Laia.
2: Doncs sí, crec que ara en una estona en breus podrem contactar amb Pere Rifà, ell és membre de l'ADF, i podrem saber veure si té alguna actualització de com va l'incendi. Fins ara el que sabíem és que preocupa, doncs el que dèiem, no? A controlar aquest perímetre que ja ha cremat unes 200 hectàrees aproximadament, però que hi ha una superfície potencial de 2.000, per tant, doncs bé.
0: Ja el tenim, l'Aia, en Pere?
2: Sí?
0: Sí.
2: Hola, Pere, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, primer de tot, pregunta obligada, hi ha alguna actualització que ens puguis avançar respecte a l'incendi d'aquí de Sant Manat?
3: Bé, aquest dematí s'han fet les reunions tant a nivell d'operativa com amb tots els alcaldes dels municipis afectats. S'ha explicat la situació després de les tasques que s'han fet durant la nit. El foc encara continua actiu. Sí que és veritat que ha baixat, diguéssim, d'intensitat i això ha permès que s'hi pugui treballar millor. La humitat de la nit, això també ha ajudat, però l'incendi continua actiu amb dos flancs. El flanc dret, que és el que està afectant en terme municipal de Caldes a l'urbanització del Farell, proper a l'urbanització, i el flanc esquerre, que és el que durant la nit els hi ha donat alguna complicació a la zona de Serra Llesa. Això és en terme de Sant Manat, proper a Guanta, i allà han tingut un focus que ha cremat 2 hectàrees i mitja.
2: I ara aquest focus està controlat o segueixen les tasques d'intentar controlar aquest perímetre?
3: El perímetre està relativament controlat, però no està acotat del tot, perquè els bombers estan treballant per poder fer tot el perímetre amb línia d'aigua, poder fer un circuit tancat, un anell, i el tenen perimetrat amb un 70% aproximadament, però no està encara completament tancat. Això es preveu que durant avui, si no hi ha cap contratemps i totes les tasques van segons el previst, doncs que això pugui acabar-se fent durant avui i que puguin donar l'incendi per estabilitzat.
2: Clar, què caldria? Perquè sabem que pot tornar a bufar el vent de marinada, igual que va passar ahir. Què implica tot això?
3: És veritat que les hores de més calor no ajuden, perquè portem 2 dies d'incendi, la superfície que ha afectat està tot molt calent, és un incendi que ha cremat en molts sectors de dins del perímetre d'una manera, podríem dir, intermitent, és la paraula que ara se m'acut, diguéssim, han anat quedant clapes a dintre de l'incendi que no s'han cremat. I el fet d'estar tan calent, quan fa aquesta calor que ens està comportant doncs, aquest episodi, aquesta onada de calor, i quan es comença a intensificar el vent, és probable que ens vagi generant dintre del mateix incendi diversos punts que vagin cremant. Després, tot això és un treball molt, molt meticulós d'haver de treballar amb molts punts diferents a part del propi perímetre, i és laboriós, fa que la cosa es compliqui i que per això s'està allargant en els dies.
2: I ja per acabar, Pere, sabem quants efectius estan treballant ara mateix a l'incendi?
3: D'incendi, ara t'ho dic de memòria, perquè no tinc ara mateix les dades, però crec que estaven treballant una setantena d'efectius terrestres de bombers, que s'incorporarien 7 mitjans aèries. Les tasques que s'han anat fent des de les agrupacions de defensa forestal aquests dies, des que vam fer la primera intervenció en declarar-se el foc cap aquí, ha sigut més de reforç, i sobretot hem estat abastint d'aigua els diferents punts d'emplaçament de bombers per facilitar que els vehicles no haguessin de desplaçar tan lluny i tenir aigua a prop. L'ADF a l'Alzina està continuant fent aquestes tasques amb el suport d'alguna cuba que també hi ha enviat el Pinyó, i ara mateix així ens està la situació.
2: Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per aquesta actualització breu.

0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí i és el moment per l'últim Lletra Ferits de la temporada.
2: Fa 2 temporades van tenir en Roger els antics estudis de Ràdio Televisió Cardedeu presentant el seu nou llibre, anomenat Ahir em vaig fulminar el diazepam, que arribava després del seu gran èxit Avui m'he comprat una destral. Amb aquests còmics preciosos, minimalistes i alhora amb tot luxe de detalls, sí, i els que hàgiu llegit m'entendreu per què dic minimalistes i amb tot luxe de detalls, hem pogut conèixer una família que se'n va de Barcelona per establir-se al Montseny. En aquesta ocasió, però, coneixem una vessant diferent de la família. Un atzucar que els obliga a fer anades i vingudes de nou cap a Barcelona, de cures familiars de ser-hi i d'acompanyar, d'una sinceritat tan desbordant que tots els que hem passat per quelcom semblant ens hi sentim directament interpel·lats. Roger, és un autèntic plaer tenir-te de nou així. Fa 3 anys recordo que em vaig preguntar, i el tercer llibre, què? Des de l'òptica de la Zulu, potser, que és un estimat i pelut membre de família, i tant de bo poguessin dir que hagués estat aquest i no el que tenim ara entre mans, no? No obstant, farà tant de bé a tantes persones aquest llibre que has fet, que ja et dic abans de començar l'entrevista, que has creat de nou un petit tresor. Benvingut, ben tornat, com estàs?
3: Gràcies, bon dia. Pues estic bé, la veritat, estic molt bé. Estic, patint la calor, com tothom. Sort que vivim al costat del riu, enmig del bosc, i tot es passa millor, diríem, no? Però bé, molt content de ser aquí amb vosaltres un altre cop.
2: Això t'anava a dir, eh? Segur que en comparació amb la plana, déu-n'hi-do la diferència, tindràs ganes de tornar aviat cap a casa avui.
3: Sí, sí, la veritat és que sí, és que a més tenim la sort de, ja et dic, vivim al costat de la Tordera, i això doncs ens dona molta vida, eh? També estem una miqueta collonits, eh? Ara amb tot el tema dels focs i tal, si quan vius al mig sí. del bosc, es puc dir que els estius també els passes una miqueta
2: en alerta,
3: en aquella tensió, eh? Però bueno,
2: i tant.
3: Tot bé.
2: Escolta'm, això que tenim entre mans, Roger, 204. Mm-hmm. Què és això que tenim al davant?
3: Doncs el 204, Com diu la contraportada del llibre, és un compte enrere. És la història que parla sobre l'acompanyament que li vam fer a un pare que fa un parell d'anys es va morir de càncer, malauradament. I són els... Diríem que és l'experiència viscuda que vam tenir doncs, al meu entorn, jo m'incloc, en aquest acompanyament, no? És l'experiència que viuen les persones que, doncs, que pateixen una situació com aquesta, no? I malauradament, doncs, acaben defallint. És bàsicament això, no? Vist des d'una òptica molt personal, evidentment, perquè està fet per mi, i intentant sempre recuperar una miqueta una perspectiva que no sigui molt dramàtica, tot i que, evidentment, les circumstàncies són les que són, saps? O sigui, sempre intentem donar-li una miqueta a la volta, en honor també al punt de vista amb el que mon pare vivia la vida, saps? Que era un senyor molt carismàtic i molt cachondo, saps? I, evidentment, tot i que les situacions delicades s'han de patir, ell intentava sempre viure-les des d'un punt de vista una miqueta més còmic, no?
2: Un homenatge, també, d'alguna manera, no?
3: Sí.
2: Em dona la sensació que no només ajudarà molta gent aquest llibre, sobretot des de l'òptica de sinceritat que ho has escrit i dibuixat, sinó que tu, personalment, crec que també et deu haver ajudat, no? Això no ho hem parlat fora de
3: sí,
2: càmera,
3: total,
2: però crec que això ha de ser com una autoajuda espectacular, no?
3: Sí, total, home, a mi, de fet, m'ha servit per passar el dol i sí, m'ha estat absolutament terapèutic, ha estat un llibre absolutament terapèutic. Tot i així, t'haig d'explicar o t'haig de dir que el llibre no el vaig decidir escriure quan ell ja s'havia mort, sinó el vaig decidir escriure quan ell començava a patir aquest procés. Val? I, de fet, va ser una decisió conjunta. Jo li vaig comentar, a mi em va néixer al ventre, com passa amb tots els còmics que he fet, no? Decideixes en base a algo que t'inquieta, no? Llavors el que vaig fer és compartir-ho amb ell i vaig dir, escolta, Guillem, què et sembla si fem un còmic plegats? Sabíem que, o jo sabia que ens passaríem moltes hores junts, que aniríem d'hospital en hospital, de visita en visita,

0: I amb la idea, doncs, de passar aquesta estona, de conèixer-nos millor, de, i de deixar, diríem, un document il·lustrat sobre el que és l'experiència, per tal també de poder-la compartir després amb la gent que ens envolta, doncs els dos vam dir, vam decidir anar endavant. No en teníem ni idea de com aniria, eh? Vull dir, no sabíem si s'acabaria en 2 mesos, en 3 mesos, si se'n sortiria, no sabíem absolutament res, eh? Simplement ens vam tirar a la piscina i ha sortit el que ha sortit. No?
1: Com són els projectes que acaben sortint bé, en aquest cas parlo de projectes com a llibre que tenim davant, no? De fet, això que ens estàs explicant surt, es pot entreveure en una de les pàgines, no? El moment de dir, ep, i si fem d'això un llibre. Per tant, és ben interessant el que ens expliques. De fet, Roger, acompanyar una persona que estimes en la seva malaltia és redescobrir-lo, no? És conèixer, potser en el teu cas, un altre pare sumat al que ja tenies?
0: Sí, sí, sí. Saps què passa? És que vam parlar molt. O sigui, jo el vaig redescobrir i, de fet, ell un dia em va confessar que potser ens havíem conegut més durant aquest temps que en els 73 anys que va... No, bueno, 73, evidentment, no, perquè jo no era viu, eh? Amb els 46 que havia viscut jo al seu costat, saps? Llavors, la veritat és que o sigui, aquest tema és molt interessant, eh? I de fet, no sé si sóc ningú per recomanar, eh? Però sí que... tota la gent que tingui algun familiar al costat, que se l'estimi, estigui malalt o no, faci el que faci, jo li recomano que li pregunti com està cada dia i què fa i què li agrada i què deixa de fer, no? I ara que ens tenim al costat, més que res perquè després ho trobes a faltar. És curiós. I et trobes a faltar una mica, no?
1: Moltes vegades tenim això, la persona que acompanya té més interès durant aquesta època i la persona que està malalta té més ganes d'explicar, moltes vegades i sobre, no? Per tant, és un bon combo, podríem dir, per ser... per expressar-se.
0: Sí, sí, també perquè... no estàs per hòsties, ja, saps? És com que... diríem que les coses, sobretot ell, les veus una miqueta potser amb més claredat, no? I llavors ja no tens cap tipus de... Ja no et talles, eh? Tot i que mon pare no es talla un pèl, eh? De fet, mon pare al costat de... Vam treballar junts molt temps, ell i jo, i al costat del seu despatx, tenia, de la seva tauleta, tenia un pòstit que deia... no diguis el que penses, sinó pensa bé el que dius, saps? Perquè és que la primera vegada que en tu t'han deixat anar cada una que no vegis, no? Llavors, jo crec, tot i així, tot i ser un terrabastall, el Guillem, doncs sí que vam arribar o vam aprofundir en la relació d'una forma molt, molt, molt agradable, la veritat, eh? Molt, molt íntima i molt agradable.
1: Roger, crec que afrontes l'estat de la sanitat actual des de la percepció que tenim tots i totes, però que alhora mai veiem reflexat en absolutament cap llibre, cap documental, cap pel·lícula, cap notícia. De vegades, que et mirin els ulls i parlin sense paternalismes, faria les coses molt, molt més fàcils, no? I rares vegades, estranyes vegades, sí. Ho trobem.
0: Sí, sí, total, total. Mira, a Catalunya cada any es detecten o es diagnostiquen 43.000 casos de càncer. Cada any. D'aquests en moren 17.000, val? 17.000 individus cada any moren per càncer. 43.000. Un de cada tres senyors patiran aquesta malaltia. O sigui... i una de cada quatre senyores la patiran, també. O sigui, és algo que està allà i que tots patirem, diríem, eh? I si no ets tu, és la persona al costat, eh? Gràcies a, no sé, als professionals que tenim i a la tecnologia que tenim, la manera com ho fem, doncs n'hi ha molts que sobreviuen i que ho passen, no? Per exemple, ma mare va passar un càncer i el va sobreviure i ara, doncs, està fantàsticament contenta de la vida que té, no? Llavors, sí que crec, tot i així, que a nivell sanitari hi ha certes limitacions. I això ho vius i ho veus quan ho pateixes. No? Tot i que tenim professionals que s'hi posen i li foten la banya i són, ja et dic, excel·lents professionals i que fan tot el que poden... tenen moltes limitacions, no? Tenen moltes limitacions com, per exemple, el volum de pacients que arriben a tenir al llarg d'un dia, saps? I en aquestes condicions, doncs, no poden treballar, saps? Llavors sí que seria interessant que tal i com estem, vull dir, tal i com són les dades, doncs que li posés una miqueta més d'esforç, no?
1: I tant. Torneu allà, no? Sanitat, educació, aquestes coses que sempre acaben sent les últimes. Escolta'm, potser ara la resposta és fàcil a la pregunta que et faré, i és un no rotund, però es pot compaginar la vida familiar, l'atenció a la família que queda a casa amb les cures a algú que està a l'hospital?
0: És molt complicat. La veritat és que és molt complicat. A la teva família petita, diríem, l'oblides. I de fet, ja, en aquest sentit, hi ha com un acompanyament de l'acompanyament, no? Perquè tu estàs acompanyant, llavors ells t'estan acompanyant a tu, no? Llavors diríem que tothom fa el que pot. I en aquest sentit, doncs, jo sóc molt, molt afortunat per tenir el recolzament que tinc a casa, no?
1: Crec que en un moment donat d'aquest còmic, l'aire fresc, la pausa, la reconnexió que has plasmat amb el teu moment amb en Bruno, que tampoc jo vull desvetllar, després tu desvetlles fins on vols, en aquest cas no vull fer cap spoiler, però és exactament el que en moments com aquest deuen caldre, no? Potser sona molt bucòlic, però natura, pausa, amor, no?, d'alguna manera.
0: Sí, totalment, totalment. Home, la sort que tinc jo de viure on visc m'ho dona cada dia, De fet, quan estàs en contacte amb la natura, jo que vinc de... o que vaig néixer a Horta i que vaig viure durant molts anys a Gràcia i vaig estar vivint a Berlín durant temps, quan vaig estar vivint a ciutat, a la que surts a la ciutat, te n'adones i entres en contacte amb la natura, te n'adones del necessari que és per l'ànima, no sé si dir-li l'ànima, el cos, la ment, digue-li com vulguis.
1: Vivim alienats d'ella.
0: Absolutament. Llavors, ara, quan em preguntes, escolta, tu tornaries a Barcelona a viure, et dic absolutament que no, és impossible. Saps? De fet, ja baixar al poble ja ens costa una miqueta, saps? Vull dir que, imagina't. No?
1: De fet, quan baixem a hospital, m'atreveixo a dir que això també ens mina molt la moral, no? Perquè els que vivim aquí dalt, estàs amb aquesta relativa calma, zona de confort, i baixar a hospital no només és baixar a un lloc a vegades molt blanc o massa gris, sinó que entres en una ciutat desconeguda, feréstega i agressiva, no?, d'una manera. Llavors, és tot el que envolta els hospitals, no?, que a vegades, doncs, ostres, ens fa estar en aquesta zona inquieto constant.
0: Sí, pot ser. A la que baixes a Barcelona ja tot és un impacte intens. La gent que viu a Barcelona... A veure, Barcelona, les ciutats també tenen moltes
1: molt diverses,
0: coses bones,
1: exacte.
0: I tenen coses molt interessants, i jo entenc també que són molt interessants per alguns moments a la vida que puguis viure, No sé, quan en tens 23 no és el mateix que quan en tens 47, Però sí que no te n'adones quan estàs immers en les ciutats, i són coses que sí que veus quan estàs fora i entres, doncs que són entorns que són molt agressius, molt impactants, no? No pares de rebre impactes intensos i negatius cada dos per tres, Llums, cotxes, sorolls, fum, calor... hi ha mil exemples d'aquests que et fan estar una miqueta incòmode, diríem, no?, en aquestes circumstàncies. Tot i així, ja et dic, jo de Barcelona en sóc un enamorat, o de fet n'era, perquè des de que...
1: Amor-odi, no?
0: Sí, tinc un punt així com d'amor-odi, sobretot en aquests últims anys, que s'ha posat la cosa una miqueta
1: més... complexa.
0: Més turística, sí. Diríem, sí.
1: Escolta'm, Roger, tornant al llibre... Venim de la Destral, del Diazepam, 204... Pels títols sembla que hem anat a patar aquí, però no, els llibres són diferents, però no deixen de ser, no sé si dir-ho d'alguna manera, com un... Evidentment, mostrar només el que vols mostrar, però una espècie de diari familiar, no?, d'una mica de la vostra aventura des de que veu venir. Llavors, els que llegim el llibre, involuntàriament agafes com una estima pels personatges que sou persones reals, no? Mm-hmm. Us trobeu a vegades, trobes a vegades en alguna presentació, no?, que la gent et diu, ostres, com està la Zulu? O, ostres, aquest gorg, o la casa, tal i qual. Us deveu trobar en coses, et deus trobar en coses així, no? O què?
0: Sí, una miqueta sí. La veritat és que algun lector ens segueix i ens acompanya i ens va vivint, sí. De fet, això que dius del tipus de llibre que acostumo a fer és bastant... Jo me'l miro... Jo els llibres que faig són bastant documentals, de fet, De fet, ens estem autodocumentant, no? Una miqueta la idea és que si baixés algun dia algun extraterrestre a la Terra o d'aquí 5.000 anys no hi haguessin documents, que ho dubto, i agafessin el llibre, la gent pogués entendre una miqueta com vivíem, no? O com vivia algú en aquest moment de la història dels Homo sapiens, saps? És una miqueta així com ho plantejo, i també ho faig perquè...
1: Tu passes bé, carai.
0: M'ho passo bé.
1: Curt i ras. Sí, sí.
0: Exacte.
1: Doncs Roger Rubman, autor d'aquest 204, un llibre que crec que ha d'estar a totes les cases. No us el prengueu com un llibre dramàtic, en cap cas. És un llibre de molt positivisme. Espero que molta gent faci cap a la llibreria i que et llegeixin aquesta i les altres obres. Benvingut i ben tornat quan vulguis, Roger.
0: Moltes gràcies.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: FM, actualitat. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat al Vallès Occidental no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. El nou FM, 92.8. El nou FM,

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
1: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
1: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
1: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
1: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. Al mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi. A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa. El mirador del Puigsacalm. A només un pas de la Vall del Gès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El mirador del Puigsacalm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872 20 25 47 o entra a la nostra pàgina web.
3: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: Puc explicar el meu cas. Jo, però al supermercat, qui dec tenir 200 metres, agafo el cotxe.
5: Home, doncs, Lluís...
4: No, no, ja ho sé, Lluís, eh? Però vull dir que és... A veure, Lluís. Jo i molta gent que...
5: Ah, no,
4: que dius, bueno, no, és que...
6: Et fem un carro de compra. Crida a la responsabilitat mediambiental.
4: No, no, és Osona, això.
0: El nou matí.
7: Al 7 del matí hi ha gent nedant, eh? Abans que us poseu a la ràdio hi ha, gent que està a la piscina. I per tant,
8: si fan sort ens escolten. Lògic,
0: eh? El nou matí. El nou FM. I know you like me. La música...

0: del 9-9. Cada dia et donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, Cocodril.
3: El 9FM. La música de la teva.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies. Bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
3: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris que estan confinats, un que seria Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
2: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'algun una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
5: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
6: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
5: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixeran els propers anys.
2: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
5: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
2: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
5: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
5: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
2: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
7: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb Ona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers, terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
8: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
2: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
9: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
10: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
9: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
2: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
5: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
11: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
2: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
13: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
14: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
12: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
15: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto. Encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
14: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
12: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
2: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
5: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
16: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
5: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
17: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
18: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita, i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
17: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
20: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
19: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
21: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
19: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
6: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
4: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
23: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
22: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
25: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
24: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
5: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells. Avui el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
5: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
5: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
5: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
7: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
8: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
9: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
8: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
5: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
10: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4, que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegrad de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
11: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
10: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
12: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
13: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
12: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
10: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
14: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps, amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenej i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Soy Van López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les dues del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
3: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
15: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, doncs estem treballant junts, doncs, com es coinciden, es feia, ara som els dos a la sombra, ara som els dos.
3: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
17: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
16: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
19: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
18: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que...

0: Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
2: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
1: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la regió metropolitana nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
3: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
3: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
3: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
4: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
3: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit,

0: S'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
1: Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
0: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup D i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Lechia Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
6: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
5: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
7: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberrim i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
8: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
7: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
5: I tres apunts més. En handbol, el jugador de balonmano granollers, Marcos Fis, ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat, 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que van utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som el més ràpid que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, a Rajadell i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema. Esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
0: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, i aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
0: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobar a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
0: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les Moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les Moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem-ne un fragment.
6: Sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
6: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
9: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
6: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar, és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin, la gent estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
11: més gran. Les aceres, els camins...
12: I a més, per els que ja es fem grans o som grans, sí. Poder caminar imatge... de pla és un altre món,
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Mollà. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el Moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
13: Per Mollà i per el Moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Mollà, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
14: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isòcrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al Moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
15: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns. No?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut. La tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templarium, vale, amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale, la veu ens la posa la Laura Ugarte, de La Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templarium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templarium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safarets de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada, per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenents d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del marxandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga d'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element, que no us el podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'Hidra també present quan es va a fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha bolcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
19: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total, y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería, de verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Veneçuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
20: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important. I és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa. Molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això anem ja amb el pronòstic. Sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes, però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures, eh? Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que serà una nuvolada a la tarda, una mica important, en principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20, nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
3: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores. Els riscos estan coberts. No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
2: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries. Mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions a Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar important a las seves paraules.
3: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
2: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
3: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
2: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
3: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
2: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
3: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Mar Ramírez.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
2: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
3: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
2: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
6: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar. També a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és, de moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la B2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. I també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del Col·legi en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destacar sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà de sortida i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
3: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
2: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i, segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a Pau. Fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
2: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada. Els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc, i el que es pot veure doncs són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop, de fet sóc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva, i el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant aigua fresca per beure, i doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant, i de fet ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
12: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà, una codinenca, Guillem Soler. Bona tarda.
13: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. Hi treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
14: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petites són, doncs, jo què sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
13: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
12: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal.

0: meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
1: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
0: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera, ahir.
0: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
2: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Bonsó, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Arrenca la 16a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
7: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
8: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sen Senra.
9: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
10: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
11: Sí, moltíssima aigua.
12: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
6: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
2: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
13: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou

0: servei de vídeo comunitari que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
4: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
6: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí, amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
4: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
7: És un independent club. That makes me...
8: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
7: What I've been doing in my entire life.
8: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
7: Be part of a difference.
8: Per això vaig escollir Londres.
7: That's why I chose London.
4: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blaine Penling Gerlia Israelí i el Porto portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
9: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
4: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, l'Ietkabelis lituà, el PAOK grec i el Botevgrad búlgar.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
13: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure, i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Eix 59 d'estiu, la tercera que dediquem a l'incendi de Sentmenat i la tercera que vivim amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. El foc que va començar com un incendi agrícola el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se ja en un foc forestal, ja ha afectat unes 200 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i continua actiu. Els bombers, però, són optimistes i pensen que podria estar estabilitzat, és a dir, perimetrat, al llarg de les properes hores. Ho seguirem amb atenció al llarg d'aquest especial informatiu que farem de nou amb el Pau Ibarz de la Peixera. Bona tarda, Pau.
1: Bona tarda.
0: La Laia de Déu a l'estudi 1. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En Guillem Soler, que serà a Sentmenat cobrint la informació des del centre de comandament avançat, i en Jordi Givert, avui el tenim a Monistrol de Calders, entre Monistrol de Calders i Cabrianes, on un nou foc amenaça el Moianès. El web, amb el minut a minut, que no ha reposat des de dilluns al migdia, i tenim en Robert Garrigós. Comencem.

0: El matí ha començat amb optimisme, ja que els bombers feien una bona valoració de com havien treballat durant la nit. A més, el fet que altres focs que hi havia a Catalunya ahir avancessin de manera favorable ha fet que els bombers poguessin destinar molts efectius al foc de Sentmenat. Des de primera hora hi han treballat un total de 384 efectius, que això són 92 dotacions terrestres, 9 d'aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia també s'han sumat 2 hidroavions del Ministeri, aquests que es diuen FOCA. Uns efectius que han anat a menys en les darreres hores per a aquest nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focs a Catalunya, Laia.
1: A Cabrianes, en terme de Sallent, però tocada Artés i Calders, al Moianès, les flames han afectat a una indústria i han provocat diversos focus secundaris, obligant a tallar la C25, l'eix transversal. També s'ha acordat el confinament de Cabrianes, el polígon industrial de Berenguer, de Sallent i la zona oest del nucli d'Artés. Des d'un quart de 5 de la tarda crema un incendi al Pla de Manlleu, al terme d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ha estat qualificat pels bombers com d'alta intensitat. Al migdia també se n'han declarat un agavà i han aconseguit perimetrar-lo. Aquest foc ha obligat a confinar unes 6.000 persones del barri de Can Tries i la urbanització Brugués del municipi, a més de tot Sant Climent de Llobregat i d'una zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Aquí ha semblat la situació avui al migdia.
0: Per tant, estem parlant de 3 focs, un a Cabrianes, un al Pla de Manlleu, que és a l'Alt Camp i no a Osona, que pel nom podria semblar que fos,
1: sí,
0: Osona, i l'altre a Gavà, al Baix Llobregat. Anem ara a Sentmenat. Dèiem que teníem un punt, una mirada també posada al Moianès amb en Jordi Gibert, perquè, com sabeu, l'Eix 59 cobreix una part del Moianès, i en aquest cas a vegades també fem informacions de Calders, per això el Jordi, si hi ha novetats que puguin afectar el Moianès pel que fa a aquest foc a Cabrianes, en terme de Sallent, ens demanarà pas i també ho recollirem. Tornem cap aquí a casa nostra, tornem a aquest foc de Sentmenat, que la situació avui al migdia ens situava a la mateixa pantalla exactament que ahir, amb la meteorologia com a clau per poder treballar en aquest foc, sobretot per les altes temperatures i també pel comportament de la marinada. Això és el que ens explicava el Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi avui al migdia.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt serà a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
0: Aquest matí hem pogut visitar una de les zones afectades pel foc, concretament una de les primeres urbanitzacions on es va enfilar la llengua de foc provinent del polígon industrial Mas d'Encisa. És la urbanització que es diu Boscos de Guanta, i allà hem pogut comprovar de manera ben visible com aquest foc ha cremat el bosc de manera irregular. S'hi veien parts del tot calcinades, al costat de trams ben verds. També hem vist els helicòpters, els hidroavions i els foques que en aquell moment s'acabaven d'incorporar. Els hem vist descarregar aigua de manera constant per tal de mitigar les flames i acabar de controlar aquest perímetre d'aquest incendi que, com diem, encara segueix actiu i estem pendents de la seva estabilització.
1: Allà mateix, a peu del bosc, al costat d'un camió de bombers, hem pogut parlar amb Carles Romero Escudero, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat. Està adscrit a la Regió d'Emergències de Girona i en aquest incendi està com a responsable d'un sector operatiu, que és el sector 3. De manera molt pedagògica ens explica quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris i les tasques que fan per poder arribar a l'estabilització. Això és el que ens explicava Carles Romero des del costat d'una de les zones cremades.
0: Expliquem una mica aquest sector on som ara, que això és Boscos de Guanta. Què hi ha passat aquí i quines tasques hi esteu fent?
3: Bé, un cop l'incendi arrenca, doncs puja muntanya amunt, empès per el vent i per la pendent, fins a arribar a afectar a les cases de la urbanització, tot i que no s'han cremat cap, però sí que ha passat molt a prop. I durant tota la tarda de vespre aquest incendi ha anat pujant mica en mica fins al capdamunt de la serralada, fins al capdamunt de la muntanya, i ara és aquí dalt al capdamunt on l'hem aconseguit ja parar, com a mínim arribar fins al cap, i allà l'hem aconseguit parar. Ara estem intentant completar el perímetre de l'incendi amb mànegues de 25, per així poder-lo esterilitzar i poder treballar durant tot el dia i la nit, si fes falta, doncs, controlant les represes, controlant els punts calents, controlant les flames que puguin anar sorgint durant el dia, i com que tenim tot l'incendi envoltat per mànega, doncs hi podem accedir d'una manera més ràpida i fàcil.
0: Quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris? Que venint aquí, una fumarola i un focus secundari són conceptes diferents. Quina diferència hi ha?
3: No, una fumarola és qualsevol punt calent que emeti fum i que està dintre del cremat i que, doncs, en principi, representa un menor perill, i però que l'hem de treure a treballar, li hem de tirar aigua o bé treballar-la amb eines manuals per extingir-la. Un focus secundari és un efecte de l'incendi principal, és un efecte tant de les flames com del fum que genera aquest incendi, que el fum, molt per davant del front de flama, el que fa és emetre i enviar, doncs, partícules incandescents dintre del fum, i són aquestes partícules incandescents el que crema, el que aconsegueix encendre altres punts de vegetació que no estan a tocar de les flames, però que per l'efecte de la temperatura, per l'efecte de l'assecatge del material i dels arbres, i per l'efecte de que són guspides que van volant per l'aire, doncs, a una distància relativament llunyana del propi incendi, s'encenen per a si mateixes, d'acord? Això és el que diguem, és un focus secundari respecte del focus principal, que és l'incendi mateix.
0: Aquest responsable de bombers també ens explicava la diferència de condicions i especialment de meteorologia que hi ha entre treballar a primera hora del matí i treballar a la tarda. En el moment en què estàvem parlant, el termòmetre marcava 40 graus i s'assolia el pic de calor del dia. Li preguntàvem si era optimista per aquesta tarda i ens contestava això.
3: Bueno, esperem que sí. Moltes gràcies primer pels ànims i pels desitjos, i continuarem treballant durant tota la tarda, nit i segurament també fins demà, doncs, intentant evitar que el foc vagi més enllà del que ja ha consumit fins ara. És el que és la nostra tasca d'avui, és mantenir, perimetrar, vigilar, controlar i atacar qualsevol represa o fumarola que veiem que sorgeixi davant l'incendi.
1: L'evolució de la tarda fa ser optimista amb la possible estabilització d'aquest incendi. L'estabilització és el control perimetral, l'extinció és una tasca força més lenta.
0: Jo no sé, Laia, si has estat mai a aquesta urbanització, que es diu Boscos de Guanta, que està en terme de Sentmenat, pujant, diguéssim, cap al... Bueno, té el Farell a l'esquerra, però està a la zona de Guanta.
1: Sí que és veritat que jo per aquella zona no l'he trepitjat, tot i que tinc moltes ganes. Al final, jo fa molt poc que visc a Caldes, i on s'hi ha anat és el Pic del Vent, que això sí
0: Clar,
1: que és veritat.
0: No té res a veure, no. També perquè els oients es facin càrrec d'aquesta zona cremada, que precisament aquesta urbanització és l'única que es manté evacuada, perquè hi ha hagut també afectació en dues construccions. Diem construccions i no habitatges, primer perquè els bombers encara no han especificat de quin tipus de
1: Correcte.
0: Construcció es tracta, però d'altra banda perquè no ens hem d'imaginar una urbanització a l'ús com les que tenim al CAP, com les que hi poden haver aquí a la vora de Sant Feliu, com la Vila Alta, com Solanes o com els Saulons d'en Déu, sinó que és una d'aquestes urbanitzacions que es van construir d'aquesta manera, diguéssim, mig d'amagatotis, amb construccions que a vegades són cases, però a vegades no ho acaben de ser.
1: Una mica més disperses, potser, no?
0: Amb molt arbrat entre construcció i construcció, els carrers no estan asfaltats i hem accedit a la zona que hem anat i hem accedit per camí de carro. Per tant, és una decisió segurament molt, molt raonable que aquestes persones ara estiguin encara fora d'aquest espai.
1: Sí, sí, 100%.
0: Doncs, fet aquest comentari de situació i d'aquestes diferències entre... Perquè, per exemple, a mi m'ha semblat molt diferent el Farell, que és l'altra urbanització que està de manera imminent amenaçada per aquest incendi, que té llum, que té els carrers asfaltats, etc.
1: Sí, deu canviar moltíssim.
0: Canvia. una de les amenaces que hi havia ahir sobre la taula i que va espantar especialment a la població de Sant Feliu era el fet que el foc es pogués desplaçar al nostre municipi, un fet que tant ahir al vespre com aquesta nit s'ha pogut evitar, i així ho han explicat de manera específica en la roda de premsa que han fet avui a primera hora del matí. Ahir la tarda, però, el foc va superar la Plana del Vallès i es va enfilar cap als altiplans de Collmoner, Cadafalch i els Tres Pins. Que els Tres Pins es diu així perquè és on conflueixen els termes de Sant Manat, Gallifa i Sant Llorenç. Antigament es deia que hi havia un pi a cada un d'aquests municipis. El foc també va pujar ahir la tarda pel barranc de Guanta, que és un barranc d'orografia molt complicada i molt inaccessible, al sud del Pla de les Forques i en el límit oest de la muntanya del Farell. En previsió que sigui difícil desplaçar aigua en aquesta zona, avui, el dia d'avui, diguéssim, ahir voluntaris de Sant Llorenç, Gallifa i Castellcir, i també de Sant Feliu, van ajudar a traslladar cisternes d'aigua en aquesta zona, per tal que avui dimecres estiguin al punt des de primera hora del matí per si s'havia de reaccionar d'alguna manera. Aquesta acció ens la va explicar ahir en directe aquí a l'Eix 59 el Pep Acosta, explicant com s'havien organitzat els voluntaris del Pinyó per arribar-hi. L'alcalde de Gallifa, el Mateu com el Rena de Sobregrau, agraïa aquesta tasca dels voluntaris perquè el Puig de les Forques ja és terme de Gallifa i precisament on van fer aquesta acció era terme de Gallifa. Agraïa aquest esforç que havien fet els voluntaris aquest dimarts deixant-ho a punt per avui i explicava així quina considerava ell que era tant la bona com la mala notícia de la jornada d'ahir.
4: La bona notícia és que no avançarà més el foc, segons les previsions dels bombers. La mala notícia és que, segurament, com que el terreny és molt difícil i d'una geografia molt, molt complicada, segurament el terreny no es podrà donar per extingit fins d'aquí 15 dies. Demà, segurament, s'entrarà en la fase d'estabilització i passat demà de control, però l'extinció oficial no es produirà fins aquí 15 dies. No es preveuen riscos per la població de Gallifa ni per la població de Sant Llorenç. A més, aquesta tarda els voluntaris de Sant Llorenç Vall i els voluntaris de Gallifa han acostat aigua a la zona de Collmoner, Cadafalch, Castellet, Serra Llisa, per tal que els bombers puguin fer-la servir en l'extinció del front que és més exposat en el cas de Gallifa. Tot i que la perspectiva és que el front ja no avanci més. El resum és calma i si res es complica, segurament de cara al dijous la situació es podrà donar per controlar.
0: El Mateu, com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, apuntava en aquest tall de veu que sentíem que ell considerava que potser de cara a dijous aquesta situació es podria donar per controlada. No sé quins ànims hi ha ara al centre de comandament avançat de Sant Manat i per saber-ho de primera mà ens desplacem fins allà amb en Guillem Soler, que és qui tenim avui d'enviat especial allà. Guillem, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Quin ambient tens aquí?
5: Doncs mira, aquí és un ambient una mica, diguem, expectant. Ara mateix hi ha la reunió, diguem, del final d'aquesta jornada diurna, no?, d'extinció del foc. Hi ha autoritats aquí dels diferents pobles afectats i els bombers, no?, que estan acabant de parlar de veure després del dia d'avui com acaba tot plegat. Aquí el que estem aquí fora som alguns companys de premsa i també alguns veïns d'alguna urbanització per aquí o coneguts o familiars de que són els primers que estan pendents d'aquest confinament, no? També de com estan aquests nuclis urbans bueno, aquests nuclis de població que han sigut els més afectats. La veritat és que puc definir una mica qui s'ha anomenat l'ambient com de calma tensa, no? Perquè aquí a Sant Manat sí que van viure una primera jornada més intensa, però després el que és la població de seguida va veure que ells no patien, llavors han seguit fent la vida normal, però sí que, òbviament, doncs, han tingut la tensió i la incertesa de veure el moviment de bombers, saber que tenien foc aquí mateix. Potser directament a ells no els afectava, però a molta gent que estava en algun d'aquests nuclis de població repartits pel bosc, doncs sí. I ara una mica és això, no? Començar a veure una mica la llum, no? Estan esperant aquí, esperen que aquest vespre el donguin per estabilitzat. De moment encara això no ens ho poden confirmar, però això és el que esperaven aquesta tarda i ara suposo que en pocs minuts sabrem si finalment arriba aquesta estabilització o no. I l'ambient és aquest, podem dir així com de calma tensa i a l'espera de què en diuen en sortir d'aquesta reunió.
0: Hi ha bombers, ara, per aquí a la vora teu?
5: T'he de dir que no gaire, perquè és que, clar, jo he arribat aquí a 4:15 i si cada cop cobria el mòbil, com us ha passat a tothom, veies que hi havia un nou incendi a Catalunya i això ha provocat una mica que, doncs, que tot el que havien muntat aquí doncs, s'ha hagut de repartir una mica pels diversos incendis de Catalunya. Ja et dic, aquí en teoria anaven a fer una gran roda de premsa una mica per comentar com aquest incendi, que en aquell moment era el principal que hi havia obert, aquest incendi de Sant Manat, però ja ens han dit a mitja tarda que tot això es movia cap a Bellaterra, perquè qui li interessés els mitjans més de base estatal, que li interessés més, diguem, com està el panorama català, doncs que aquesta obertura de tants focs doncs que es desplaçava una mica més, ja no aquí a Sant Manat, sinó a tota Catalunya, i aquí la veritat és que et diria que els bombers que hi han estan a dins de la reunió.
0: De fet, mira, ara mateix està compareixent David Borrell, el cap dels bombers, des de Bellaterra, pels mitjans de comunicació, i ell mateix, el dilluns, ens explicava que hi ha aquest nivell superior de coordinació que es diu 6,5, que és el que activen quan hi ha una simultaneïtat molt gran d'incendis de Catalunya per tenir centralitzada la informació en un sol lloc, i és quan fan aquestes compareixences a Bellaterra, i els centres de comandament avançat redueixen

0: I ja et dic, aquesta... A veure, també és una bona senyal, no?, que la cosa aquí s'hagi relaxat una mica. Vol dir que ja el... aquest ja... ja no és el principal mal de cap, tot i que segueixen tu dels bombers. I ja et dic, nosaltres de moment aquí esperant i a veure ara què ens diuen tant autoritats com bombers que estan aquí dintre i a veure si aquesta estabilització, no, que esperem ja que arribi, que és el primer pas, no, per extingir un incendi, però el primer és aquesta estabilització, doncs a veure si d'aquí pocs minuts us ho podem confirmar, que esperem que així sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Guillem. Estarem amatents a aquestes veus que puguis recollir de primera mà. Ens demanes pas quan calgui.
0: Fins ara, companys.
1: Gràcies. Demanava en Guillem si havia vist bombers, perquè aquest matí hi ha hagut un moment que n'he vist molts de cop i he pensat, potser és bona notícia, potser ja. Això s'està acabant i era un canvi de torn. Posteriorment he vist una imatge que jo crec que la recordaré dies, que és molts bombers dormint al terra, al pati de formigó de l'Institut de Sant Manat, perquè fan jornades de 24 hores és que... i un cop finalitzen han d'esperar poder tornar al seu parc. Aquests que he dit jo eren de Tortosa. Uau. Quan han acabat la seva jornada de 24 hores estaven esperant poder anar a Tortosa, un cop havien acabat. I per això estaven dormint allà mateix.
2: És que deuen anar esgut. Jo és que... pateixo per l'esgotament.
1: Avancem.
2: La zona de Guanta a Sant Manat, on hi hem accedit acompanyats dels bombers, és on hi ha boscos de Guanta, l'únic nucli que s'ha evacuat per la proximitat de les flames amb les construccions. De fet, el GREC, el grup de bombers especialista en estructures col·lapsades, havia de fer al llarg del dia d'avui les feines de valoració de dues construccions que ahir es van veure afectades pel foc. Els especialistes han d'avaluar les afectacions i si tenen risc de col·lapse, unes informacions que encara no han transcendit. Les zones que continuen confinades són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen unes 300 persones. Els veïns confinats d'aquestes dues urbanitzacions es mantenen en constant contacte amb els serveis d'emergència per qualsevol necessitat que hi hagi o per informar-los de tot el que va succeint i també, òbviament, per si necessites algun tipus de subministrament, ja que fa dos dies que estan, des de dilluns, perdoneu, que estan confinats. Això sí, les hores de confinament comencen a pesar i el cansament i la falta d'hores de son també. Però abans de tot, escoltem a Arnau i la Laura, ells són veïns del Farell.
3: I rei, avui al matí... Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum, molt. A l'exterior hi ha molt de fum, ens hem despertat, que hem hagut de posar tovalloles a les portes, a les finestres, perquè no ens entrés el fum, però el foc ja s'havia allunyat. Llavors, bueno, ara mateix jo crec que estem una mica més tranquils.
2: La Laura i l'Arnau n'hi ha molts altres veïns, tant del Farell com de Sant Sebastià de Montmajor, que han hagut de conviure amb l'atenció de saber que les flames són a prop de casa seva. Però seguint les recomanacions dels bombers, van retirar elements inflamables de la façana, tancar porticons i preparar un kit d'emergència amb el més essencial. Ara afronten una llarga espera fins a les 9 del vespre, quan rebran noves indicacions dels cossos d'emergència per saber si finalment s'aixeca el confinament.
1: Un dels espais que es va desconfinar ahir és el càmping del Pasqualet. Està situat al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei de Caldes, i en un primer moment l'evacuació del càmping va ser a propòsit del mateix gerent, que va activar el protocol d'emergència i 20 minuts més tard rebien la trucada per evacuar el càmping, rebien aquest vistiplau. Amb tot, els hostes expliquen que van marxar pràcticament amb el que portaven, molts d'ells amb els fills, també van, i els van portar fins a la zona habilitada en aquell primer moment, que era el pavelló de les cremades. Ja al vespre els van traslladar, com us vam explicar a l'informatiu d'ahir, a l'hotel Berneri Termes Victòria, on ja han passat finalment dues nits. Escoltem ara Daniel Martínez, que venien de Castelló.
4: No sé... Bueno, sí, estábamos todos los del camping que nos hemos quedado en el mismo hotel. Comíamos juntos, merendábamos juntos, a veces con los niños, que tengo dos, nos íbamos al parque, hacíamos actividades para que los niños no sufrieran. Nosotros los mayores, pues como que estamos un poco más acostumbrados y solo sufrimos mejor. Pero estamos preocupados por los niños. Pero no ha habido ningún problema. Los niños han pasado genial. Una aventura más.
2: Finalment, els campistes han tornat aquest matí, després que ahir al vespre es desconfinés. Des del

0: En Via es mostren contents amb la tornada a la normalitat i celebren la resposta de la gran majoria de clients que han decidit mantenir les seves vacances. Escoltem a Sergi Quiñones, gerent del càmping.
1: La gran majoria han volgut tornar i han volgut ampliar l'estada. O sigui, és veritat que en els casos que s'ha pogut fer ho hem fet, però sí que és veritat que hem tingut aquests dos dies que el càmping ha estat tancat, hi ha algunes reserves, evidentment, que s'han perdut, però nosaltres vam preferir fer directament l'abonament a no tenir que estar esperant aviam si ara sí, ara no, i anar una mica més tranquils en aquest sentit.
0: De fet, l'únic servei que s'ha traslladat temporalment per precaució és el casal d'estiu, que s'està fent al Sena Caldes de manera provisional, tot i que esperen demà poder tornar-lo a tenir al càmping.
2: El Sena Caldes, en aquest cas, el de la Font dels Enamorats.
0: Correcte.
2: El casal que habitualment es fa a la Font dels Enamorats també s'ha pogut fer avui de manera habitual, així com la resta de casals de Caldes, segons ha informat també Isidre Pineda aquest matí a la roda de premsa que s'ha fet a Sant Manat. Abans de tornar cap a Sant Manat, doncs sembla que s'està posant a punt aquesta compareixença de bombers i autoritats. Seguim avançant per la sensació que hi ha hagut en aquest municipi, perquè l'incendi l'hem anomenat des del principi incendi de Sant Manat perquè és on va començar, però ha afectat poblacions veïnes i urbanitzacions de Sant Manat mateix, també de Caldes de Montbui i de Castellar del Vallès. Com s'ha viscut al centre del poble? Doncs en Guillem Soler ha sortit a preguntar-ho i els veïns compartien la sensació de patiment pel seus conciutadans, però també de tristesa per l'entorn natural que s'ha malmès. Escoltem en primer lloc a la Carla de Cal Miquel.
3: Bueno, la veritat que és una mica això, al principi no li dones la importància perquè penses, vaig escoltar una mica les sirenes i de més i no li vaig donar importància, però després a la tarda al veure que va seguir i que es va estendre tan ràpid i de més i vaig veure tot el moviment, la veritat que espantar aquests dies bastant espantats de que no hi hagi fi, no es vegi el fi encara del tot, que no acabi d'estar controlat el que hauria, el que penses que ho controlaran ràpid i al final portem ja des de dilluns i es fa llarg l'espera, sí.
4: A vegades vas veient a la tele ara aquí, ara allà, però mai t'esperes, no?, que sigui al costat de casa.
3: Sí, la veritat que sí, això fa molta pena, més que res perquè són llocs, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no?, des de petita, són, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
4: Està afectant sobretot a gent que està més en urbanitzacions, en cases més... No sé si coneixes algú que ha hagut de marxar de casa, alguna cosa així.
3: No el conec directament, però sí que tinc de coneguts, que per la zona de Guanta hagin hagut de marxar amb tot el... tenien gossos i de més, i haver de marxar perquè estava molt a prop el foc. I més que res, això és que espanta quan ho veus tan de prop i que, no saber quan acaba i també, la incertesa aquesta de dir fins a on arribarà o si tornarà a revifar, perquè també pensàvem, va ser ahir que acabava, que ho teníem bastant controlat i a la tarda vam tornar a mirar i vaig tornar a mirar i hi havia unes flames super altes i que les veia des de casa que jo visc a l'altra punta del poble. Llavors era com, aquesta por de dir a veure quan acabarà.
2: Doncs això és el que ens explicaven aquestes dues veïnes de Sant Manat, en aquest cas la Carla de Cal Miquel i la Núria, a qui en Guillem Soler ha trobat aquesta tarda pel municipi, compartien una mica el que havíem narrat aquest dilluns aquí amb el Tom Falqués, que aleshores era ell l'enviat especial a Sant Manat, que al primer moment la població era com, sembla que aquí hi ha un incendi, però... cautela, perquè tampoc sembla que s'hagi de fer molt gros, i a mesura que van anar avançant les hores, doncs eren més conscients d'aquest incendi. Això ens ho explicava la Carla. A la Núria és a qui escoltarem ara.
4: Bé, Núria, doncs això, no? Incendi aquí des del dilluns, encara estan controlant. Com porteu aquests tres dies per aquí s'ha manat?
5: Aquí al poble la veritat és que no ens podem queixar. S'ha portat prou bé, ha estat més amunt. Sí que amb patiment, perquè jo, per exemple, ho veia des de casa, com anava corrent. I sempre pendent de les notícies, però aquí per l'aire, per lo que sigui, ahir al matí una mica de fum i que estava tot com emboirat, però per lo demés, nosaltres, afortunadament, res, ha estat més... a Guanta i Canvinyans, algunes urbanitzacions, però no puc dir res més perquè, clar, jo des de casa ho veia, com treballaven els bombers a les nits, les llums, vull dir que amb aquest aspecte xapó per ells i per tota l'organització, és que no puc dir res més, perquè, vull dir, és culpa de tots i de qui sigui que mani, però vull dir que s'han de prendre mesures a tots els nivells, a tot el país, vull dir, perquè no podem exposar la vida d'aquestes persones. Però ja et dic, com aquí a població, pràcticament no hem tingut repercussió, ha estat més als voltants i no puc dir res més. Vull dir, jo personalment i molta gent del poble no ens ha afectat, ja et dic, urbanitzacions, coses puntuals.
6: I coneixes algú de les urbanitzacions?
5: Bueno, sí, de vista o coses així, però no he parlat amb ells també, no sé com estan, suposo que bé, o pendents de si han perdut alguna vivenda o alguna cosa així. Però jo crec que, bueno, per lo que podia haver estat, entre cometes, no ha hagut danys personals i sí, i esperant que per fi acabi. Avui no se senten tant els avions, això sí, clar, avions, avionetes, amb sirenes, tot el dia, i clar, tot això, estaves en angoixa. O sigui, sabies, no paties, perquè andaven informant que aquí i ho veies més llunyà, però deies, ostres, va cap allà, els que els hi espera els d'allà, no? O com vosaltres, no? Si dius de Sant Feliu, que també estava una mica així. Per lo de més, jo no tinc cap queixa. I afortunats de que no ha estat aquí, precisament a les afores. Però bueno, que hem de prendre mesures ja tots.
2: Durant tota la jornada d'avui estem parlant d'aquestes hores clau per poder estabilitzar el foc. Parlàvem d'aquest optimisme contingut, s'havia marcat com a objectiu avui encerclar aquest perímetre i, per tant, que no seguís guanyant metres aquest incendi. I en David Borrell, responsable dels bombers de la Generalitat, fa molt poca estona des de Bellaterra, des del centre de comandament dels bombers, explicava això, que va amb la línia de tot això que estàvem dient.
7: Com comentava la consellera, la setmana està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, el vespre el donaríem per estabilitzat.
2: Per tant, aquest anunci, amb cautela també, de que si tot segueix com està ara, aquest vespre sí que es podria donar per estabilitzat aquest incendi de Sentmenat, que, com dèiem, la xifra provisional d'hectàrees afectades segons fonts dels agents rurals, que és qui calcula els metres que afecten cada un dels incendis de Catalunya, són 200. Això no vol dir, de moment, que les 200 estiguin cremades, sinó que, tal com hem explicat abans, hi ha parts de totalment cendra que conviuen amb parts que encara són verdes. Mentrestant, en Guillem ens diu que a Sentmenat estan començant a sortir les primeres persones que eren en aquesta reunió. De moment esperem per anar-hi, esperem que els tingui més a la vora, i seguim avançant i parlem, per si no ho heu notat, que avui fa calor.

0: Laia.
1: En tota aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per les altes temperatures diurnes derivades d'aquesta onada de calor per als pròxims dies. Avui, 8 de juliol, l'avís destaca un perill de 6 sobre 6 i pel dijous, 9 de juliol, un perill de 4 sobre 6. Per tant, de 12 a 7 de la tarda s'activarà l'alerta per calor intensa. En clau local, com sempre, des de Sant Feliu de Codines té un servei de transport gratuït pels refugis climàtics, que són Solanes, la biblioteca, la sala de plens, el centre cívic i el casal municipal de la gent gran.
0: L'Ajuntament també ens informa que té aquest servei de transport gratuït als refugis climàtics, que és aquesta furgoneta, que es pot demanar reservant-la per WhatsApp. Podeu consultar el número de WhatsApp al telèfon de l'Ajuntament. Us el diem per si sou dels que sou molt ràpids apuntant: 667-85-6841. Quan envieu un WhatsApp en aquest telèfon, heu d'indicar l'hora i el punt de recollida, el refugi climàtic on voleu anar, quants usuaris són, i us heu d'esperar a rebre una confirmació per WhatsApp abans d'esperar que vingui aquest transport a buscar-vos. Pel que fa al transport a la visita a la piscina, sí que hi ha tres horaris fixes que el servei surt de la Font dels Albes i us porta a la parada de Solanes. Surt a 10:45, a la 1 del migdia i a 4:45 de la tarda de la Font dels Albes. També hi ha 3 hores de tornada.
1: Que són a les 10:40 des de Solanes, no, sí?
0: No, les 3 hores de tornada són les
1: 10:50.
0: Les 10:50, les 13:20
1: i les 4:50.
0: No, és quan arriba, és quan arriba. Les hores de tornada no les hem posat.
1: No les hem posat.
0: Marxa a les 10:30, a la 1 del migdia i a 4:45 de la tarda des d'aquí, des de la Font dels Albes, i llavors per tornar a... Hi ha 3 horaris més per tornar, però els consulteu allà quan arribeu a Solanes, que estareu fresquets i no estareu estressats. Recordem, aquests 6 refugis climàtics, que són Solanes, la biblioteca, la sala de plens, el centre cívic i el casal municipal de la gent gran. Protecció Civil avisa sobretot d'aquests consells que ens recorden cada any per afrontar aquestes onades de calor, que són els habituals, que són beure aigua, que són no exposar-se al sol més hores de les que són necessàries, estar a llocs frescos, especialment per a aquelles persones que són vulnerables,
1: correcte,
0: per persones grans i també per infants. Seguim avançant amb aquest especial incendi de Sentmenat. És aquest tercer incendi que estem seguint, aquesta tercera jornada d'incendis simultanis a Catalunya, que estem seguint des de Ona Codinenca. Tenim el focus especialment posat a Sentmenat, on estan a punt de comparèixer el cap operatiu dels bombers, en Jordi Martín. També tindrem amb nosaltres Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Guillem Soler, no sé si estàs en disposició de poder parlar amb nosaltres, explicar-nos si ja estan a punt, si estem en aquell moment que la premsa és un núvol esperant que ells parlin.
2: Sí, jo puc parlar amb vosaltres, amb ells encara no, perquè tenim a Isidre Pineda, l'alcalde de Caldes, aquí preparat, però tenim el Jordi Martín, que no és el regidor de Caldes, sinó que és el cap d'aquest operatiu dels bombers, que el veig aquí a 10 metres meu parlant pel telèfon. Sabem que són dies complicats i molt intensos pels bombers, i està, deu estar acabant de gestionar algun tema, i ara de seguida que vingui cap aquí, doncs ara parlarem amb ells per saber això, no? Després d'aquesta reunió que us comentàvem abans, de com està la situació pocs minuts després de les 8 del vespre d'aquest incendi de Sentmenat, i a veure si aquesta estabilització, no, que portem tot el dia esperant i que es va anunciant, doncs sembla que bueno, no sembla, a veure si finalment arriba o no. Ara ho veurem. Jo crec que en res i en poc ja ens hi posarem, però encara no us els puc punxar, encara no.
0: Una de les coses que comentàvem ara és aquesta alerta per calor, o sigui, tenim activat el Procicat per calor i també tenim activat l'Infocat per incendis forestals. Per tant, tenim ara mateix 2 plans de protecció civils activats. A banda d'aquest pla per onada de calor amb nivell 6 sobre 6, També podem consultar el mapa del Pla Alfa de risc d'incendi forestal per demà, perquè és un mapa que, a partir de diferents paràmetres, els agents rurals fan de manera diària, l'emeten a 2:45 de la tarda i és vigent pel dia següent. Per tant, avui a 2:45 de la tarda, han emès el que afecta demà. Veiem, el Vallès Oriental, el Moianès i bona part de les comarques del nostre voltant amb nivells 3, 4 i amb restricció d'accessos. El Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, per tant, la Mola, hi ha restricció d'accessos. Sant Feliu es troba a nivell 3, també s'hi troba Sant Quirze. En canvi, Castellterçol, Caldes i Gallifa es troben amb nivell 4. Això vol dir que no només no es poden fer activitats que suposin l'ús de pirotècnia, sinó que queden prohibides qualsevol activitat que pugui suposar un risc d'incendi. És a dir, accedir als boscos, fer obres al costat de la carretera, fer servir una serra prop d'una zona ajardinada que pugui comportar que saltin xispes, etc. Sempre que es necessita fer un foc, cal permís previ. Però quan hi ha nivells 3 i 4 de Pla Alfa activats, Pau, no cal ni demanar el permís. Guillem Solens, estàs demanant pas des de Sant Manat.
2: El bomber diu que la consellera compareixerà a les 9 i que no ens pot donar ara en directe declaracions perquè la trepitjaria.
0: Val, Guillem, t'hem sentit...
2: Ah, m'hem sentit tots,
3: sí.
0: T'hem sentit nosaltres tres i l'audiència, però això és, això és, això és producció en directe. Aquests dies...
2: No dic res que no es pugui saber. O sigui,
1: no, correcte.
2: La trucada que estava veient jo del bomber és que ens acaba de comunicar això, no? Que la consellera compareixerà a les 9 i que no ens pot dir res per no trepitjar-la, diguem, no?
0: Clar, clar, clar. Doncs,
2: llavors, estem... Però bueno, no... Jo ara sí que diria que em desponxéssiu, perquè acabem de gestionar a veure com ho acabem de fer això, i sí, com sigui, tornarem a punxar d'alguna manera.
0: Fem una cosa, Guillem. Estarem amatents del que pugui dir la consellera a les 9, probablement a les 9 nosaltres estarem fora de programa, però no per això deixarem d'informar i ho farem a través de la web i de les xarxes socials.
2: No parem.
0: Però sí que et posem el repte de que, com que hi havia una reunió d'alcaldes aquí al centre de comandament avançat, doncs que puguis perseguir a tots els alcaldes que sigui
1: que
0: possible. Ja no sigui perquè ens avancin el que ha de dir la consellera, si volen respectar els tempos, que els respectin, però sí que ens puguin explicar doncs, com han viscut la jornada fins a aquest precís moment. Val?
2: Perfecte, doncs això sí que ho farem.
0: Et llancem aquest repte, ens esperem un moment aquí perquè ens puguis dir alguna cosa. I sí que sentíem fa un moment aquesta mena de producció en directe, hem sentit aquesta conversa que estava tenint en Guillem amb el Pau, dient ell que la consellera parlarà quan siguin les 9 del vespre i tal. Aquests dies estem rebent amb moltes felicitacions i molts agraïments de persones que són habituals seguidors d'Ona Codinenca, però també de persones que normalment no segueixen la ràdio però la fan servir quan hi ha situacions com aquestes que els interessen doncs, perquè els afecten i perquè som un servei públic que estem a la disposició de tothom quan faci falta. I a vegades no tothom és conscient de la complexitat que té fer un programa d'aquestes característiques amb una informació que és constantment volàtil perquè la informació d'un incendi està canviant cada 2x3. Hem demanat una col·laboració amb una persona. Ara posem una cortineta i de seguida la sentirem.

0: La natura i espais com els que s'estan cremant solen ser també escenari d'activitats esportives, de senderisme, i nosaltres hem volgut contactar amb una de les persones que més coneix el territori que envolta Sant Feliu de Codines, és el Lluís Vilalta, és el director de l'ON Codines, i és de les persones que sabem que quan té un mapa davant el sap llegir com ningú. Fa molt poca estona li he enviat un mapa de projecció d'aquest incendi amb un mapa topogràfic i li he posat el repte de que ens expliqués quines zones són les que s'han vist afectades i ens ha enviat aquest àudio que sentirem a continuació.
1: La zona cremada és molt més, per mi, a la meva manera de veure, és molt més Sentmenat que Caldes, tot i que la intenció, clar, ha pujat molt cap al Farell. Ens ha passat ben bé per on van passar tant els corredors de la ON Codines, els que pujaven de Caldes cap al Pic del Vent, com els que baixaven del Pic del Vent cap a Caldes. No arriba al Pic del Vent, eh? No arriba a la zona cremada, molt a prop sí, perquè va al coll de la Bassa Rosa, que és a sota el Pic del Vent, allà on hi ha un lloc que en diuen la Serra Llisa, doncs allà comença o acaba el foc, l'àrea cremada, i llavors sí que tira avall, baixa cap al coll de Titella, cap al Collet del Català, que és el punt on es creuaven els dos recorreguts de l'ON Codines, i d'aquí va baixant, però llavors no baixa cap a la Torre Roja, es desvia molt a prop de la Torre Roja, el foc es desvia direcció Sentmenat, diguem. Per sort, el Farell arriba, toca la carretera a les àrees aquelles de les Pedreres, o sigui, quan pugem al Farell hi ha una carretera que fa una drecera i una carretera que és la carretera vella.
2: Doncs aquí hi ha la carretera.

0: després seguim escoltant en Lluís Vilalta perquè ens ho ha fet amb dos fragments. Ens hem quedat a aquesta carretera Vella del Farell, després la reprenem i moment ara d'anar a Sentmenat amb aquesta darrera hora de la mà dels alcaldes. En Guillem Soler està acompanyat de l'alcaldessa de Castellà del Vallès i de l'alcalde de Caldes de Montbui. Endavant, Guillem.
1: Sí, i també d'en Jordi Martín, el cap d'aquest operatiu dels bombers, que bueno, ara li volem preguntar una mica de valoració d'aquesta tercera jornada ja d'estar treballant aquí a Sentmenat, a aquesta hora, com tenim la situació?
2: Bé, després d'aquesta jornada tan dura de condicions meteorològiques extremes, amb aquestes temperatures al voltant dels 40 graus i les humitats properes al 10%, que són condicions molt extremes per treballar un incendi forestal, podem dir, i ara acabem de fer una reunió doncs, tant amb els actuants com amb les autoritats locals, que l'incendi doncs, hem pogut superar el dia d'avui amb unes condicions molt diferents que les que vam tenir tant dilluns, que l'incendi estava molt actiu, com ahir, que vam tenir diverses incidències molt destacades, i podríem dir una mica doncs, que l'incendi ja està en unes condicions que en les properes hores el podem donar com estabilitzat.
1: Molt bé. Avui, diguem, condicions molt extremes, no? Com han sigut aquests tres dies de feina i quina feina s'ha fet sobretot avui per poder tenir aquesta situació positiva, no?, comparat amb els altres dies?
2: Sí, avui la diferència respecte a ahir és que el perímetre no s'ha mogut d'on era. Gent rural ens ha comentat que la superfície cremada estava unes 181 hectàrees i la diferència doncs, respecte a ahir ha sigut doncs, que aquest perímetre doncs, ha sigut estable i ens he pogut centrar, sobretot, en repassar tant aquest perímetre com aquells focus secundaris, aquelles represes i aquells punts calents que a l'interior de l'incendi doncs, anaven sortint.
3: Parlant sobre els focus secundaris que s'han vist durant aquesta tarda, tot i estar estabilitzat o gairebé estabilitzat, s'esperen alguns o hi podria ser? Perquè no sé si és tan imprevisible com per que pugui passar.
2: De focus secundaris avui n'hi ha hagut. En un nivell de nomenclatura parlem de punts calents quan és a l'interior del perímetre, de represes quan és al voltant del perímetre i focus secundaris quan hi ha discontinuïtat. Avui no hem tingut cap focus secundari, no hi ha hagut cap discontinuïtat i això ens apareix normalment quan hi ha intensitat de foc a l'interior del perímetre i que fa que la convecció fa que el fum surtin també punts calents i que ens vagin a fora. Avui no hi ha hagut aquestes condicions i, per tant, si ens desperta algun focus secundari serà d'ahir o d'abans d'ahir, vale? I, per tant, aquí sí que també doncs, una de les coses que els pròxims dies també acabarem supervisant.
3: I com han afectat aquests incendis simultanis al llarg del migdia, a la tarda, a primeres hores de la tarda, a l'hora del nombre de dotacions? Hi ha hagut molts desplaçaments als altres incendis?
2: Sí, ja heu vist que aquest matí hem arrencat amb una cinquantena de recursos d'aigua i s'han anat a incorporar fins a 10 mitjans aeros diferents al llarg del dia d'avui, però sí que és veritat que hem començat amb un incendi a Gavà, després aigua a Múrcia, Navarcles, hem tingut diverses incidències doncs, en tot el país, i això ha fet que una petita part de recursos d'aigua doncs, hagin hagut de redistribuir-se doncs, per cobrir aquests incendis, com també hem vist una afectació important però de mitjans aeris, però que tampoc s'ha vist la capacitat de poder controlar, com heu vist, doncs, perquè l'incendi doncs, no ha anat a pitjor.
1: En definitiva, suposo que contents amb la feina d'avui, no? Allò donant passos i... Abans deies que potser a vegades va fer una classe, no?, perquè bombers i periodistes i audiència ens entenguem. Una pregunta de classe seria, i ara què ve, no?, després del pas d'avui, aquests dies, quines feines es faran per aquí?
2: Sí, continuarem treballant com fins ara, tindrem recursos en el perímetre, recursos recorrent doncs, també a l'interior de l'incendi i també doncs, supervisant el contorn, perquè sí que és veritat que com a experiència d'altres incendis no podem abandonar doncs, avui per demà doncs, l'incendi, per tant continuem treballant a territori, refredant la zona, supervisant, fent de guaites, perquè aquí evidentment doncs, no tinguem cap ensurt que faci perdre la feina feta.
1: A mi m'agradaria seguir preguntant a l'alcaldessa i a l'alcalde com s'ha viscut des dels ajuntaments. Abans ho comentàvem amb gent d'aquí al poble que quan obres la televisió veus un incendi aquí, un incendi allà, mai l'esperes que sigui prop de casa nostra, però ha passat. Com s'han viscut aquests tres dies?
4: Bueno, s'han viscut amb molta angoixa, però el que s'ha transmès per part de l'alcaldia i com a ajuntament és aquesta calma i aquesta tranquil·litat de que estaven en molt bones mans. Hi han hagut moltes dotacions treballant a la zona i avui ja veiem els primers resultats en aquest camí una mica llarg que ens queda per donar per extingit aquest incendi.
5: Jo crec que des de que va esclatar l'incendi tothom ha pres consciència de que això era important, era greu, i vull destacar especialment, evidentment, els nervis i l'angoixa que haurà passat la gent, però també la comprensió, l'empatia, el costat humà de les persones que s'han posat a disposició, que han intentat ajudar, tota la solidaritat i el treball i esforç de tots els equips d'emergència. Jo crec que avui Caldes és un poble més fort, més cohesionat, avui som una gran comunitat, ho han demostrat durant aquests dies i ho seguirem demostrant perquè, evidentment, doncs, el que volem és que l'incendi s'apagui quan abans i es pugui donar per extingit.
3: Tens alguna novetat sobre la reunió que hi ha hagut de l'organització de l'Escaldarium?
5: Properament, a quarts de nou, tindreu a dos quarts de nou, hi haurà una novetat molt important.
1: Jo volia preguntar, al final, en un incendi, en qualsevol cosa d'aquestes característiques, la prioritat són les persones, no? Aquí en teníem 300 persones més o menys confinades. Aquest confinament, sabem si segueix a hores d'ara, com s'està gestionant això?
5: Com deia, molt properament hem coordinat, poder donar una notícia, ben bé en 10 minuts, que de seguida us confirmarem. Estem acabant de coordinar-la.
3: Molt bé. Una pregunta per tu, Montserrat, sobre Guanta. Com estan els veïns? Com ho estan vivint?
4: Bueno, és una situació molt dura. És un cas extrem on has d'abandonar casa teva amb l'oposat per al risc aquest d'incendi. I llavors, doncs, bueno, ho estem gestionant també de la millor manera possible. Afortunadament, la majoria tenen espais on anar a dormir cada dia, però sí que és veritat, doncs, que haurem de millorar, doncs, aquest recolzament per part de l'Ajuntament en el cas de que s'allargui uns dies més.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs, companys, ja heu escoltat les compareixences de tant el cap de l'operatiu de bombers com de l'alcaldessa i l'alcalde de Caldes, en aquest cas. I l'Isidre ens ha deixat en aquests 10 minuts, no, d'intriga de què passava en aquest confinament. Doncs veurem com acabarà tot plegat.
0: Dues intrigues. Què passa amb aquest confinament i què passa amb l'Escaldarium? Jo estic tenint un déjà vu de la tarda d'ahir, que també no ens acabaven de dir què passava amb el... Era ahir, crec, què passava amb el confinament, i va ser quan vam rebre l'Es Alert en directe, que deia que es desconfinaven alguns dels barris que havien estat confinats fins ahir la tarda, que eren els que eren Terme de Castellar del Vallès i de Sant Manat. Mentre que, com estaves explicant ara, Guillem, el nucli de Sant Sebastià de Montmajor i el barri del Farell, tots dos de Caldes de Montbui, segueixen confinats des d'aquest dilluns al migdia, quan es va declarar aquest incendi de Sant Manat. No sé si tens algun testimoni més a la vora que puguis agafar, Guillem, o posem una cançó i esperem aquests escassos minuts que ens queden per arribar a dos quarts per saber si podem avançar aquestes dues novetats.
1: Sí, jo posaria cançó i així em doneu temps a anar a perseguir l'alcalde, que se m'ha esmunyit per aquí, i a veure si entrem en aquests 5-10 minuts que ens ha dit, i bueno, tard o d'hora acabarem esbrinant si aquest confinament s'aixeca o no.
0: Moltes gràcies, Guillem, fins ara. Deixarem que el Pau triï la cançó, sí, que a ell
6: li agradi més.
0: Li plagui.

0: Abans no recuperem les darreres novetats des de setmana amb en Guillem Soler, recuperem, això sí, aquest tall de veu que teníem del Lluís Vilalta. Ens estava descrivint com havia afectat aquest incendi a les parts que solem trepitjar els que caminem o correm per les o anem en bicicleta per les muntanyes de l'entorn de Sant Feliu. Ens ha explicat la proximitat amb el Pic del Vent, i ens havíem quedat amb quan ens estava explicant que hi havia la carretera nova i la carretera vella del Farell, com veia ell el dibuix d'aquest incendi i què havia afectat d'aquestes zones. Recuperem aquest tall de veu.
1: Doncs aquí a la carretera vella agafa les dues paelles que hi ha que d'això que pot pujar, agafa les dues, que veig per l'àrea cremada, veig que ha arribat a tocar la carretera. La veritat és que el Farell ha perillat, està molt a prop, eh? Vull dir, no, si han pogut parar el foc aquí els bombers és per fer-los un monument aquí dalt al Farell i agrair-los, perquè amb la de cases i casetes i racons i raconets que arriben a haver aquí dalt, aquests carrers del Farell, m'estranya molt que no s'hagin cremat, perquè és que està ple de vegetació tot allò. La veritat és que ha anat prou amunt, però pel que podia ser, si ho paren aquí, serà una gran sort, eh? Perquè a més ens hem acostat amb molt de perill a Sant Sebastià de Montmajor, i allà també, clar, l'entorn aquell és preciós i tindrem uns anys de bosc cremat aquí que tots aquests camins i corriols que hi han d'aguanta fins a Caldes són molt xulos, i bueno, haurem d'anar-nos acostumant a veure els cremats perquè farà molta pena això, eh? Hi ha una bona zona, que s'ha cremat.
0: Era una interpretació que ens feia el Lluís Vilalta d'aquest incendi sobre un mapa que està elaborat a partir de dades dels satèl·lits de la NASA. Per tant, no és un mapa que és exacte, sinó que és fet amb fotos de molta distància, però que sí que dibuixa la superfície afectada per aquest foc. I el Lluís, els que el coneixeu ho sabeu, i els que no us ho expliquem, és una persona que coneix molt el territori i és capaç d'interpretar doncs, els salts, els colls, els rierols, els barrancs i qualsevol cosa que vegi en un mapa, no només d'interpretar-los, sinó de fer-hi passar una cursa i de modificar recorreguts fins a ultimíssima hora. Seguim repassant l'actualitat. Estem esperant que ens arribin notícies del possible desconfinament dels barris del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que estan confinats des d'aquest dilluns al migdia, quan va començar aquest incendi de Sentmenat, aquest incendi que no només ha afectat Sentmenat, sinó que també ha afectat el terme de Caldes de Montbui, que en el seu moment la seva direcció també va amenaçar Sant Feliu de Codines, però es va poder aturar aquest moviment. També va amenaçar la població de Gallifa. El David Borrell, el cap dels bombers, va fer unes declaracions que feien posar els pèls de punta a tots aquells que tenen memòria dels últims 23-25 anys, quan deia que si saltava la carena aquest incendi ens podia situar en un escenari com el que vam viure l'any 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç, Gallifa i Granera, que no teníem ràdio aleshores, però tots recordem, i de fet el bosc encara s'està refent d'aquell ensurt.
2: Sí.
0: Parlem d'un incendi que té a hores d'ara 200 hectàrees cremades, segons les primeres estimacions dels agents rurals. Tenia una projecció, un potencial de 2.000 hectàrees. Si s'ha pogut aturar ara, és no una bona notícia, sinó una boníssima notícia.
2: Sí, de fet, sí. De fet, seria de les millors notícies, perquè almenys doncs, estaria tothom una mica més tranquil, de fet. Seria la notícia perfecta.
0: També us hem explicat que al llarg del dia d'avui s'han posat moltíssimes dotacions de bombers per fer front a aquest incendi. El fet que ahir es poguessin estabilitzar els altres incendis que hi havia a Catalunya han fet que aquest migdia hi haguessin pogut haver l'ordre de gairebé 400 efectius de bombers sobre el terreny, entre dotacions terrestres, dotacions aèries, també hi han participat els avions del Ministeri, però aquesta tarda el nombre de dotacions que estan treballant en aquest incendi ha anat molt de baixa perquè s'han declarat 3 incendis de manera simultània, una a Cabrianes, en terme de Sallent, a tocar d'Artés, Calders i el Moianès, una altra al Pla de Manlleu, que això és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i l'altra a Gavà. Tenim connexió per telèfon amb en Jordi Givert, el nostre corresponsal al Moianès, que no sé si ets a Sallent, ets a Cabrianes, on ets, Jordi, ara mateix?
3: Bona tarda. Doncs mira, ara mateix sóc a Cabrianes, a la comarca del Bages. Estic a peus de l'eix transversal, a tocar de la zona on encara hi ha actiu el foc i els diferents helicòpters i avions dels serveis de bombers estan intentant combatre aquest incendi forestal que crema des de quarts de 4 de la tarda. S'ha originat el pont de Cabrianes, en terme municipal de Navarcles. L'incendi es dirigia en un primer moment cap a la zona de Calders, al Moianès. Per això ens hi hem desplaçat en una primera instància. I de fet, ha estat una carretera vella el que ha parat l'avanç del foc cap a la comarca. En canvi, l'altre flanc sí que ha continuat avançant direcció Artés i Sallent, dos pobles del Pla de Bages, i fins ara aquí s'ha aconseguit estabilitzar, diguéssim, a la banda est de l'eix transversal. S'ha tallat fins i tot la carretera durant diverses hores. De fet, s'ha obert ara, deu fer 10 minuts, a la circulació en les dues bandes de la circulació, però encara el foc no està ni de bon tros sota control ni estabilitzat. De fet, continuen confinats diferents municipis. Per una banda, Sallent, a la seva totalitat, unes 7.000 persones confinades, i també part del municipi d'Artés està confinat per la proximitat. Hi ha una fumera molt negra, a diferència del foc que hi ha aquí a la zona de Caldes i de Sant Feliu de Codines, perquè s'ha cremat una deixalleria de gestió de residus, i veiem que Montserrat, per exemple, està rodejada per fum negre des de la nostra perspectiva.
0: Ostres, per tant, sensacions bastant diferents d'aquest incendi respecte al que vas viure amb nosaltres aquí?
3: Sí, la situació potser és que ara crec que estic rebent alguna altra alerta al telèfon de possibles confinaments.
0: No, crec que és la nostra.
2: És la nostra.
3: És la nostra, d'acord.
0: Què hi diu?
2: Desconfinament dels nuclis d'Alfarell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté el confinament de Guanta a Sentmenat. Això és la S-Alert que acaba d'arribar ara mateix per si heu sentit totes aquestes alarmes.
3: Doncs el que em preguntava, Gemma, la sensació és diferent, potser per la perillositat o la potència del foc i el volum de massa forestal que hi ha a la zona on ha començat l'incendi, potser no preocupa tant com les sensacions que teníem aquí
4: s'ha treballat molt intensament per aconseguir perimetrar.
0: Jordi, t'hem de deixar perquè tenim en directe Isidre Pineda des de Caldes. No marxis,
4: que els veïns i veïnes de Sant Sebastià de Montmajor i d'Alfarell, doncs, com acabem de rebre en la mateixa alerta de Protecció Civil, doncs ja no hauran de seguir confinades, però això sí, alerta, perquè en el moment que està estabilitzat un incendi, vol dir que no està apagat, vol dir que s'ha perimetrat i, per tant, que es treballarà per poder controlar-lo. Per tant, molt bona feina, moltes gràcies a tots els bombers i bomberes que estan treballant de forma incansable des de que es va originar. Demanar també que tots els veïns estiguin molt atents, sobretot, i evitin desplaçaments innecessaris. Ara mateix, doncs, intentarem coordinar, donar la informació necessària, però això és bona notícia, vol dir que s'està avançant. Tot incendi té 4 fases: actiu, estabilitzat, controlat i després extingit. Vol dir que anem avançant. Bé.
0: En aquest sentit, vol dir
5: podran tornar a la nit, o sigui, ara mateix ja podran tornar als seus domicilis?
4: Sí, així ho marcava l'alarma de Protecció Civil. Vol dir que aquells veïns i veïnes que estiguin a l'hotel, per exemple, doncs podran anar fins al seu domicili, o d'aquella manera aquells que es trobin ara mateix confinats al Farell o a Sant Sebastià de Montmajor podran fer algun tipus de desplaçament, o demà, per exemple, podrien anar a treballar, per posar un exemple molt clar, no? Demano molta prudència, seguir els mitjans oficials. A partir d'ara, mica en mica, anirem donant tota la informació que sigui necessària, anirem comunicant aquesta novetat, però això és bo. Vol dir que l'incendi evoluciona favorablement i, per tant, doncs, agrair la feina de tothom, especialment dels bombers i tots els serveis d'emergència, però també dels veïns i veïnes que han tingut molta paciència i que han col·laborat en tot moment.
6: És l'alcalde. Doncs ja ho sentiu, nois. Ara ja sí que podem dir això, no? Que desconfinat tant l'urbanització del Farell com també el nucli de Sant Sebastià de Montmajor. Estàvem esperant aquesta alarma que ens ha sonat a tots els d'aquí a la zona, menys el Jordi, que el teníem una mica més amunt. I bueno, crec que amb això podem tancar ja bastant aquesta jornada diurna d'aquí a Setmanat.
0: Molt bé, Guillem, moltíssimes gràcies. El Jordi precisament es trobava amb la situació contrària, sí, perquè allà on és ell s'estava ampliant el confinament al nucli de Sallent. Per tant, aquí bones notícies, es desconfina Sant Sebastià de Montmajor i el barri del Farell es manté, per això sí, aquest confinament aguanta, aquesta urbanització de Setmanat. L'incendi està estabilitzat, l'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, fa un moment ens ho recordava, estabilitzat no vol dir extingit, seguirem sentint olor de fum, seguirem veient cendres i seguirem veient efectius de bombers i també helicòpters i avions que van a treballar a aquest incendi perquè ha passat d'actiu a extingit, però ens falta que estigui... d'actiu a estabilitzat, però ens falta que estigui del tot extingit encara. Per tant, bones notícies per tancar aquest programa especial. L'alcalde de Caldes també ens apuntava que probablement hi hauria novetats amb l'Escaldàrium. Estarem també pendents de les que puguin ser i us les farem arribar tan bon punt les tinguem, així com d'aquesta compareixença de la consellera d'Interior, de Núria Parlon, per si hi ha novetats que afectin a la nostra zona. Us emplacem a seguir escoltant Ona Codinenca. Tenim moltes notícies i molts temes per explicar-vos que durant aquests dies de monogràfics no us hem pogut anar explicant i ho anirem fent a partir dels propers dies. Pau.
7: Un plaer. A veure si... No cal fer un altre especial.
0: A veure si aturem els especials d'aquesta setmana. Pels que sou nous, durant l'estiu l'Eix 59 té edició només els dilluns i els dijous. Aquesta setmana n'haurem fet cada dia de la setmana de manera excepcional. Ens trobem demà amb un Eix 59 d'estiu, amb temàtica variada, i tornarem dilluns de la mateixa manera. Laia de Déu, gràcies.
2: A vosaltres. Fins demà a la tarda.
0: Ens retrobem demà a 8:15 del vespre. Aquí us ha parlat Gemma Permanyer. Agraïment també a Robert Garrigós, que està mantenint el dia aquest minut a minut al web, i també al Tom Falqués, que des de l'exterior ens està fent un cop de mà amb xarxes i producció. Guillem Soler des de Setmanat i Jordi Givert, en aquest cas des de Cabrianes. Bona nit.

0: Bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Eix 59 d'estiu, la tercera que dediquem a l'incendi de Sentmenat i la tercera que vivim amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. El foc que va començar com un incendi agrícola el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se ja en un foc forestal, ja ha afectat unes 200 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i continua actiu. Els bombers, però, són optimistes i pensen que podria estar estabilitzat, és a dir, perimetrat, al llarg de les properes hores. Us seguirem amb atenció al llarg d'aquest especial informatiu que farem de nou amb el Pau Ibarz a la Peixera. Bona tarda, Pau.
1: Bona tarda.
0: La Laia de Déu a l'estudi 1. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En Guillem Soler, que serà a Sentmenat cobrint la informació des del centre de comandament avançat, i en Jordi Givert, avui el tenim a Monistrol de Calders, entre Monistrol de Calders i Cabrianes, on un nou foc amenaça el Moianès. El web, amb el minut a minut, que no ha reposat des de dilluns al migdia, i tenim en Robert Garrigós. Comencem.

0: El matí ha començat amb optimisme, ja que els bombers feien una bona valoració de com havien treballat durant la nit. A més, el fet que altres focs que hi havia a Catalunya ahir avancessin de manera favorable ha fet que els bombers poguessin destinar molts efectius al foc de Sentmenat. Des de primera hora hi han treballat un total de 384 efectius, que això són 92 dotacions terrestres, 9 d'aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia també s'han sumat 2 hidroavions del Ministeri, aquests que es diuen FOCA. Uns efectius que han anat a menys en les darreres hores per a aquest nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focs a Catalunya. Laia.
1: A Cabrianes, en terme de Sallent, però tocada Artés i Calders, al Moianès, les flames han afectat a una indústria i han provocat diversos focus secundaris, obligant a tallar la C25, l'eix transversal. També s'ha acordat el confinament de Cabrianes, el polígon industrial de Berenguer, de Sallent i la zona oest del nucli d'Artés. Des d'un quart de 5 de la tarda, crema un incendi al Pla de Manlleu, al terme d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ha estat qualificat pels bombers com d'alta intensitat. Al migdia també se n'han declarat una gavà i han aconseguit perimetrar-lo. Aquest foc ha obligat a confinar unes 6.000 persones del barri de Can Tries i la urbanització Brugués del municipi, a més de tot Sant Climent de Llobregat i d'una zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Aquí ha semblat la situació avui al migdia.
0: Per tant, estem parlant de 3 focs, un a Cabrianes, un al Pla de Manlleu, que és a l'Alt Camp i no a Osona, que pel nom podria semblar que fos
1: sí,
0: Osona, i l'altre a Gavà, al Baix Llobregat. Anem ara a Sentmenat. Dèiem que teníem un punt, una mirada també posada al Moianès amb en Jordi Gibert, perquè, com sabeu, l'Eix 59 cobreix una part del Moianès i, en aquest cas, a vegades també fem informacions de Calders. Per això, el Jordi, si hi ha novetats que puguin afectar el Moianès pel que fa a aquest foc a Cabrianes, en terme de Sallent, ens demanarà pas i també ho recollirem. Tornem cap aquí a casa nostra, tornem a aquest foc de Sentmenat, que la situació avui al migdia ens situava a la mateixa pantalla exactament que ahir, amb la meteorologia com a clau per poder treballar en aquest foc, sobretot per les altes temperatures i també pel comportament de la marinada. Això és el que ens explicava el Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi avui al migdia.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
0: Aquest matí hem pogut visitar una de les zones afectades pel foc, concretament una de les primeres urbanitzacions on es va enfilar la llengua de foc provinent del polígon industrial Mas d'Encisa. És la urbanització que es diu Boscos de Guanta, i allà hem pogut comprovar de manera ben visible com aquest foc ha cremat el bosc de manera irregular. Si veiem parts del tot calcinades, al costat de trams ben verds. També hem vist els helicòpters, els hidroavions i els foques que en aquell moment s'acabaven d'incorporar. Els hem vist descarregar aigua de manera constant per tal de mitigar les flames i acabar de controlar aquest perímetre d'aquest incendi que, com diem, encara segueix actiu i estem pendents de la seva estabilització.
1: Allà mateix a peu del bosc, al costat d'un camió de bombers, han pogut parlar amb Carles Romero Escudero, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat. Està adscrit a la Regió d'Emergències de Girona i en aquest incendi està com a responsable d'un sector operatiu, que és el sector 3. De manera molt pedagògica ens explica quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris i les tasques que fan per poder arribar a l'estabilització. Això és el que ens explicava Carles Romero des del costat d'una de les zones cremades.
0: Expliquem una mica aquest sector on som ara, que això és Boscos de Guanta. Què hi ha passat aquí i quines tasques hi esteu fent?
3: Bé, un cop l'incendi arrenca, doncs puja muntanya amunt, empès per el vent i per la pendent, fins a arribar a afectar doncs, a les cases de la urbanització, tot i que no s'han cremat cap, però sí que ha passat molt a prop. i durant tota la tarda de vespre aquest incendi ha anat pujant mica en mica fins al capdamunt de la serralada, fins al capdamunt de la muntanya, i ara és aquí dalt al capdamunt on l'hem aconseguit ja parar, com a mínim arribar fins al cap, i allà l'hem aconseguit parar. Ara estem intentant completar el perímetre de l'incendi amb mànegues de 25 per així poder-lo estabilitzar poder treballar durant tot el dia i la nit, si fes falta, doncs, controlant les represes, controlant els punts calents, controlant les flames que puguin anar sorgint durant el dia, i com que tenim tot l'incendi envoltat per mànega, doncs hi podem accedir d'una manera més ràpida i fàcil.
0: Quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris? Que venint aquí, una fumarola i un focus secundari són conceptes diferents. Quina diferència hi ha?
3: No, una fumarola és qualsevol punt calent que emeti fum i que està dintre del cremat i que, doncs, en principi, representa un menor perill, i però que l'hem de treure a treballar, li hem de tirar aigua o bé treballar-la amb eines manuals per extingir-la. Un focus secundari és un efecte de l'incendi principal, és un efecte tant de les flames com del fum que genera aquest incendi, que el fum, molt per davant del front de flama, el que fa és emetre i enviar, doncs, partícules incandescents dintre del fum, i són aquestes partícules incandescents el que crema o que aconsegueix encendre altres punts de vegetació que no estan a tocar de les flames, però que per l'efecte de la temperatura, per l'efecte de l'assecatge del material i dels arbres, i per l'efecte de que són guspides que van volant per l'aire, doncs a una distància relativament llunyana del propi incendi s'encenen per si mateixes, d'acord? Això el que diguem és un focus secundari respecte del focus principal, que és l'incendi mateix.
0: Aquest responsable de bombers també ens explicava la diferència de condicions i especialment de meteorologia que hi ha entre treballar a primera hora del matí i treballar a la tarda. En el moment en què estàvem parlant, el termòmetre marcava 40 graus i s'assolia el pic de calor del dia. Li preguntàvem si era optimista per aquesta tarda i ens contestava això.
3: Bueno, esperem que sí. Moltes gràcies primer pels ànims i per els desitjos, i continuarem treballant durant tota la tarda, nit i segurament també fins demà, doncs, intentant evitar que el foc vagi més enllà del que ja ha consumit fins ara. És el que és la nostra tasca d'avui, és mantenir, perimetrar, vigilar, controlar i

0: única que es manté evacuada, perquè hi ha hagut també afectació en dues construccions, diem construccions i no habitatges, primer perquè els bombers encara no han especificat de quin tipus de construcció es tracta, però d'altra banda perquè no ens hem d'imaginar una urbanització a l'ús com les que tenim al CAP, com les que hi poden haver aquí a la vora de Sant Feliu, com la Vilalta, com Solanes o com els Saulons d'en Déu, sinó que és una d'aquestes urbanitzacions que es van construir d'aquesta manera amb diguéssim mig d'amagatotis, amb construccions que a vegades són cases però a vegades no ho acaben de ser.
1: Una mica més disperses, potser, no?
0: Amb molt arbrat entre construcció i construcció, els carrers no estan asfaltats i hem accedit a la zona que hem anat i hem accedit per camí de carro. Per tant, és una decisió segurament molt, molt raonable que aquestes persones ara estiguin encara fora d'aquest espai.
1: Sí, sí, 100%.
0: Doncs, fet aquest comentari de situació i d'aquestes diferències entre... Perquè, per exemple, a mi m'ha semblat molt diferent el Farell, que és l'altra urbanització que està de manera imminent amenaçada per aquest incendi que té llum, que té els carrers asfaltats, etc.
1: Sí, deu canviar moltíssim.
0: Canvia. Una de les amenaces que hi havia ahir sobre la taula i que va espantar especialment a la població de Sant Feliu era el fet que el foc es pogués desplaçar al nostre municipi, un fet que tant ahir al vespre com aquesta nit s'ha pogut evitar, i així ho han explicat de manera específica en la roda de premsa que han fet avui a primera hora del matí. Ahir la tarda, però, el foc va superar la Plana del Vallès i es va enfilar cap als altiplans de Collmoner, Cadafalc i els Tres Pins. Que els Tres Pins es diu així perquè és on conflueixen els termes de Sant Manat, Gallifa i Sant Llorenç. Antigament es deia que hi havia un pi a cada un d'aquests municipis. El foc també va pujar ahir la tarda pel barranc de Guanta, que és un barranc d'orografia molt complicada i molt inaccessible, al sud del Pla de les Forques i en el límit oest de la muntanya del Farell. En previsió que sigui difícil desplaçar aigua en aquesta zona, avui, el dia d'avui, diguéssim, ahir voluntaris de Sant Llorenç, Gallifa i Castellcí, i també de Sant Feliu, van ajudar a traslladar cisternes d'aigua en aquesta zona, per tal que avui dimecres estiguin al punt des de primera hora del matí per si s'havia de reaccionar d'alguna manera. Aquesta acció ens la va explicar ahir en directe aquí a l'Eix 59 el Pep Acosta, explicant com s'havien organitzat els voluntaris del Pinyó per arribar-hi. L'alcalde de Gallifa, el Mateu com el Rena de Sobregrau, agraïa aquesta tasca dels voluntaris perquè el Puig de les Forques ja és terme de Gallifa i precisament on van fer aquesta acció era terme de Gallifa. Agraïa aquest esforç que havien fet els voluntaris aquest dimarts deixant-ho a punt per avui i explicava així quina considerava ell que era tant la bona com la mala notícia de la jornada d'ahir.
2: La bona notícia és que no avançarà més el foc, segons les previsions dels bombers. La mala notícia és que, segurament, com que el terreny és molt difícil i d'una geografia molt, molt complicada, segurament el terreny no es podrà donar per extingit fins d'aquí 15 dies. Demà, segurament, s'entrarà en la fase d'estabilització i passat demà de control, però l'extinció oficial no es produirà fins aquí 15 dies. No es preveuen riscos per la població de Gallifa ni per la població de Sant Llorenç. A més, aquesta tarda els voluntaris de Sant Llorenç Vall i els voluntaris de Gallifa han acostat aigua a la zona de Collmoner, Cadafalc, Castellet, Serra Llisa, per tal que els bombers puguin fer-la servir en l'extinció del front que és més exposat en el cas de Gallifa. Tot i que la perspectiva és que el front ja no avanci més. El resum és calma i si res es complica, segurament de cara al dijous la situació es podrà anar per controlada.
0: El Mateu, com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, apuntava en aquest tall de veu que sentíem que ell considerava que potser de cara a dijous aquesta situació es podria donar per controlada,

0: no sé quins ànims hi ha ara al centre de comandament avançat de Sant Manat, i per saber-ho de primera mà ens desplacem fins allà amb en Guillem Soler, que és qui tenim avui d'enviat especial allà. Guillem, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Quin ambient tens aquí?
1: Doncs mira, aquí és un ambient una mica, diguem, expectant. Ara mateix hi ha la reunió, diguem, del final d'aquesta jornada diurna, no?, d'extinció del foc. Hi ha autoritats aquí dels diferents pobles afectats i els bombers, no?, que estan acabant de parlar de veure després del dia d'avui com acaba tot plegat. Aquí el que estem aquí fora som alguns companys de premsa i també alguns veïns d'alguna urbanització per aquí, o coneguts o familiars, de que són els primers que estan pendents d'aquest confinament, no? També de com estan aquests nuclis urbans aquests nuclis de població que han sigut els més afectats. La veritat és que puc definir una mica aquí Sant Manat l'ambient com de calma tensa, no? Perquè aquí Sant Manat sí que van viure una primera jornada més intensa, després el que és la població de seguida va veure que ells no patien, llavors han seguit fent la vida normal, però sí que, òbviament, doncs, han tingut la tensió i la incertesa de veure el moviment de bombers, saber que tenien foc aquí mateix. Potser directament a ells no els afectava, però molta gent que estava en algun d'aquests nuclis de població repartits pel bosc, doncs sí. I ara una mica és això, no? Començar a veure una mica la llum, no? Estan esperant aquí. Esperen que aquest vespre el donguin per estabilitzat. De moment encara això no ens ho poden confirmar, però això és el que esperaven aquesta tarda, i ara suposo que en pocs minuts sabrem si finalment arriba aquesta estabilització o no. I l'ambient és aquest, podem dir així com de calma tensa, i a l'espera de què en diuen en sortir d'aquesta reunió.
0: Hi ha bombers ara per aquí a la vora teu?
1: T'he de dir que no gaire, perquè és que, clar, jo he arribat aquí a 4:15, i si cada cop cobria el mòbil, com us ha passat a tothom, veies que hi havia un nou incendi a Catalunya, i això ha provocat una mica que tot el que havien muntat aquí, doncs, s'ha hagut de repartir una mica pels diversos incendis de Catalunya. Ja et dic, aquí en teoria anaven a fer una gran roda de premsa una mica per comentar com aquest incendi, que en aquell moment era el principal que hi havia obert, aquest incendi de Sant Manat, però ja ens han dit a mitja tarda que tot això es movia cap a Bellaterra, perquè qui li interessés, els mitjans més de base estatal, que li interessés més, diguem, com està el panorama català, doncs que aquesta obertura de tants focs, doncs que es desplaçava una mica més, ja no aquí Sant Manat, sinó tota Catalunya. I aquí la veritat és que et diria que els bombers que hi ha estan a dintre de la reunió.
0: De fet, mira, ara mateix està compareixent David Borrell, el cap dels bombers, des de Bellaterra, pels mitjans de comunicació, i ell mateix el dilluns ens explicava que hi ha aquest nivell superior de coordinació, que es diu 6,5, que és el que activen quan hi ha una simultaneïtat molt gran d'incendis de Catalunya per tenir centralitzada la informació en un sol lloc, i és quan fan aquestes compareixences a Bellaterra, i els centres de comandament avançat el redueixen. Hi ha un centre de comandament, evidentment, a cada incendi, però la resta d'informació centralitza tota des de Bellaterra. Això, aquest cap de setmana, amb l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, era el primer cop que ho activaven aquest estiu. Dilluns va ser el segon amb l'incendi de Sant Manat, que va coincidir amb d'altres focs, i avui, que som dimecres, és el tercer cop. Per tant, en 4 dies porten 4, 6,5.
1: Sí, sí, no, ha sigut. Ja et dic que em feia por cada cop obrir el mòbil, perquè veies que un nou incendi havia començat. També alguns propers, diguem, a la zona que cobrim des d'aquí, on acudinem, que no, cap a Llartés, Cabrianes i tota aquella zona, també afectant una mica, crec que, a Calders. I ja et dic que aquesta. A veure, també.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Eix 59 d'estiu, la tercera que dediquem a l'incendi de Sentmenat i la tercera que vivim amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. El foc que va començar com un incendi agrícola el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se ja en un foc forestal, ja ha afectat unes 200 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i continua actiu. Els bombers, però, són optimistes i pensen que podria estar estabilitzat, és a dir, perimetrat, al llarg de les properes hores. Us seguirem amb atenció al llarg d'aquest especial informatiu que farem de nou amb el Pau Ibarz de la Peixera. Bona tarda, Pau.
1: Bona tarda.
0: La Laia de Déu a l'estudi 1. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En Guillem Soler, que serà a Sentmenat cobrint la informació des del centre de comandament avançat. I en Jordi Gibert, avui el tenim a Monistrol de Calders, entre Monistrol de Calders i Cabrianes, on un nou foc amenaça el Moianès. El web, amb el minut a minut, que no ha reposat des de dilluns al migdia, i tenim en Robert Garrigós. Comencem.

0: El matí ha començat amb optimisme, ja que els bombers feien una bona valoració de com havien treballat durant la nit. A més, el fet que altres focs que hi havia a Catalunya ahir avancessin de manera favorable ha fet que els bombers poguessin destinar molts efectius al foc de Sentmenat. Des de primera hora hi han treballat un total de 384 efectius, que això són 92 dotacions terrestres, 9 d'aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia també s'han sumat 2 hidroavions del Ministeri, aquests que es diuen FOCA. Uns efectius que han anat a menys en les darreres hores per a aquest nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focs a Catalunya, Laia.
1: A Cabrianes, en terme de Sallent, però tocada d'Artés i Calders, al Moianès, les flames han afectat a una indústria i han provocat diversos focus secundaris, obligant a tallar la C25, l'eix transversal. També s'ha acordat el confinament de Cabrianes, el polígon industrial de Berenguer, de Sallent i la zona oest del nucli d'Artés. Des d'un quart de 5 de la tarda crema un incendi al Pla de Manlleu, al terme d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ha estat qualificat pels bombers com d'alta intensitat. Al migdia també se n'han declarat una gavà i han aconseguit perimetrar-lo. Aquest foc ha obligat a confinar unes 6.000 persones del barri de Can Tries i la urbanització Brugués del municipi, a més de tot Sant Climent de Llobregat i d'una zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Aquí ha semblat la situació avui al migdia.
0: Per tant, estem parlant de 3 focs, un a Cabrianes, un al Pla de Manlleu, que és a l'Alt Camp i no a Osona, que pel nom podria semblar que fos,
1: sí,
0: Osona, i l'altre a Gavà, al Baix Llobregat. Anem ara a Sentmenat. Dèiem que teníem un punt, una mirada també posada al Moianès amb en Jordi Gibert, perquè, com sabeu, l'Eix 59 cobreix una part del Moianès, i en aquest cas a vegades també fem informacions de Calders, per això el Jordi, si hi ha novetats que puguin afectar el Moianès pel que fa a aquest foc a Cabrianes, en terme de Sallent, ens demanarà pas i també ho recollirem. Tornem cap aquí a casa nostra, tornem a anar a aquest foc de Sentmenat, que la situació avui al migdia ens situava a la mateixa pantalla exactament que ahir, amb la meteorologia com a clau per poder treballar en aquest foc, sobretot per les altes temperatures i també pel comportament de la marinada. Això és el que ens explicava el Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi avui al migdia.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt serà a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
0: Aquest matí hem pogut visitar una de les zones afectades pel foc, concretament una de les primeres urbanitzacions on es va enfilar la llengua de foc provinent del polígon industrial Mas d'Encisa. És la urbanització que es diu Boscos de Guanta, i allà hem pogut comprovar de manera ben visible com aquest foc ha cremat el bosc de manera irregular. S'hi veien parts del tot calcinades, al costat de trams ben verds. També hem vist els helicòpters, els hidroavions i els foques que en aquell moment s'acabaven d'incorporar. Els hem vist descarregar aigua de manera constant per tal de mitigar les flames i acabar de controlar aquest perímetre d'aquest incendi que, com diem, encara segueix actiu i estem pendents de la seva estabilització.
1: Allà mateix, a peu del bosc, al costat d'un camió de bombers, hem pogut parlar amb Carles Romero Escudero, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat. Està adscrit a la Regió d'Emergències de Girona i en aquest incendi està com a responsable d'un sector operatiu, que és el sector 3. De manera molt pedagògica, ens explica quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris i les tasques que fan per poder arribar a l'estabilització. Això és el que ens explicava Carles Romero des del costat d'una de les zones cremades.
0: Expliquem una mica aquest sector on som ara, que això és Boscos de Guanta. Què hi ha passat aquí i quines tasques hi esteu fent?
3: Bé, un cop l'incendi arrenca, doncs puja muntanya amunt, empès per el vent i per la pendent, fins a arribar a afectar a les cases de la urbanització, tot i que no s'han cremat cap, però sí que ha passat molt a prop. I durant tota la tarda de vespre aquest incendi ha anat pujant mica en mica fins al capdamunt de la serralada, fins al capdamunt de la muntanya, i ara és aquí dalt al capdamunt on l'hem aconseguit ja parar, com a mínim arribar fins al cap, i allà l'hem aconseguit parar. Ara estem intentant completar el perímetre de l'incendi amb mànegues de 25, per així poder-lo esterilitzar i poder treballar durant tot el dia i la nit, si fes falta, doncs, controlant les represes, controlant els punts calents, controlant les flames que puguin anar sorgint durant el dia, i com que tenim tot l'incendi envoltat per mànega, doncs hi podem accedir d'una manera més ràpida i fàcil.
0: Quina diferència hi ha entre les fumaroles i els focus secundaris? Que venint aquí, una fumarola i un focus secundari, són conceptes diferents. Quina diferència hi ha?
3: No, una fumarola és qualsevol punt calent que emeti fum i que està dintre del cremat i que, doncs, en principi, representa un menor perill, i però que l'hem de treballar, li hem de tirar aigua o bé treballar-la amb eines manuals per extingir-la. Un focus secundari és un efecte de l'incendi principal, és un efecte tant de les flames com del fum que genera aquest incendi, que el fum, molt per davant del front de flama, el que fa és emetre i enviar, doncs, partícules incandescents dintre del fum, i són aquestes partícules incandescents el que crema o que aconsegueix encendre altres punts de vegetació que no estan a tocar de les flames, però que per l'efecte de la temperatura, per l'efecte de l'assecatge del material i dels arbres, i per l'efecte de que són guspires que van volant per l'aire, doncs, a una distància relativament llunyana del propi incendi, s'encenen per si mateixes, d'acord? Això és el que diguem, és un focus secundari respecte del focus principal, que és l'incendi mateix.
0: Aquest responsable de bombers també ens explicava la diferència de condicions i especialment de meteorologia que hi ha entre treballar a primera hora del matí i treballar a la tarda. En el moment en què estàvem parlant, el termòmetre marcava 40 graus i s'assolia el pic de calor del dia. Li preguntàvem si era optimista per aquesta tarda i ens contestava això.
3: Bueno, esperem que sí. Moltes gràcies primer pels ànims i pels desitjos, i continuarem treballant durant tota la tarda, nit i segurament també fins demà, doncs, intentant evitar que el foc vagi més enllà del que ja ha consumit fins ara. És el que és la nostra tasca d'avui, és mantenir, perimetrar, vigilar, controlar i atacar qualsevol represa o fumarola que veiem que sorgeixi de l'incendi.
1: L'evolució de la tarda fa ser optimista amb la possible estabilització d'aquest incendi. L'estabilització és el control perimetral, l'extinció és una tasca força més lenta.
0: Jo no sé, Laia, si has estat mai a aquesta urbanització que es diu Boscos de Guanta, que està en terme de Sant Manat, pujant, diguéssim, cap al... Bueno, té el Farell a l'esquerra, però està a la zona de Guanta.
1: Sí que és veritat que jo per aquella zona no l'he trepitjat, tot i que tinc moltes ganes. Al final, jo fa molt poc que visc a Caldes, i on s'hi ha anat és el Pic del Vent. Que això sí,
0: clar,
1: que és veritat.
0: No té res a veure,
1: no.
0: També perquè els oients es facin càrrec d'aquesta zona cremada, que precisament aquesta urbanització és l'única que es manté evacuada, perquè hi ha hagut també afectació en dues construccions. Diem construccions i no habitatges, primer perquè els bombers encara no han especificat de quin tipus de construcció es tracta, però d'altra banda perquè no ens hem d'imaginar una urbanització a l'ús com les que tenim al cap, com les que hi poden haver aquí a la vora de Sant Feliu, com la Vila Alta, com Solanes o com els Saulons d'en Déu, sinó que és una d'aquestes urbanitzacions que es van construir d'aquesta manera, diguéssim, mig d'amagatotis, amb construccions que a vegades són cases, però a vegades no ho acaben de ser.
1: Una mica més disperses, potser, no?
0: Amb molt arbrat entre construcció i construcció. Els carrers no estan asfaltats i hem accedit a la zona que hem anat i hem accedit per camí de carro. Per tant, és una decisió segurament molt, molt raonable que aquestes persones ara estiguin encara fora d'aquest espai.
1: Sí, sí, 100%.
0: Doncs, fet aquest comentari de situació i d'aquestes diferències entre... Perquè, per exemple, a mi m'ha semblat molt diferent el Farell, que és l'altra urbanització que està de manera imminent amenaçada per aquest incendi, que té llum, que té els carrers asfaltats, etc.
1: Sí, deu canviar moltíssim.
0: Canvia. Un una de les amenaces que hi havia ahir sobre la taula i que va espantar especialment a la població de Sant Feliu era el fet que el foc es pogués desplaçar al nostre municipi, un fet que tant ahir al vespre com aquesta nit s'ha pogut evitar, i així ho han explicat de manera específica en la roda de premsa que han fet avui a primera hora del matí. Ahir la tarda, però, el foc va superar la Plana del Vallès i es va enfilar cap als altiplans de Collmoner, Cadafalch i els Tres Pins, que els Tres Pins es diu així perquè és on conflueixen els termes de Sant Manat, Gallifa i Sant Llorenç. Antigament es deia que hi havia un pi a cada un d'aquests municipis. El foc també va pujar ahir la tarda pel barranc de Guanta, que és un barranc d'orografia molt complicada i molt inaccessible, al sud del Pla de les Forques i en el límit oest de la muntanya del Farell. En previsió que sigui difícil desplaçar aigua en aquesta zona, avui, el dia d'avui, diguéssim, ahir voluntaris de Sant Llorenç, Gallifa i Castellcir, i també de Sant Feliu, van ajudar a traslladar cisternes d'aigua en aquesta zona, per tal que avui dimecres estiguin al punt des de primera hora del matí per si s'havia de reaccionar d'alguna manera. Aquesta acció ens la va explicar ahir en directe aquí a l'Eix 59 el Pep Acosta, explicant com s'havien organitzat els voluntaris del Pinyó per arribar-hi. L'alcalde de Gallifa, el Mateu com el Rena de Sobregrau, agraïa aquesta tasca dels voluntaris perquè el Puig de les Forques ja és terme de Gallifa i precisament on van fer aquesta acció era terme de Gallifa. Agraïa aquest esforç que havien fet els voluntaris aquest dimarts deixant-ho a punt per avui i explicava així quina considerava ell que era tant la bona com la mala notícia de la jornada d'ahir.
4: La bona notícia és que no avançarà més el foc, segons les previsions dels bombers. La mala notícia és que, segurament, com que el terreny és molt difícil i d'una geografia molt, molt complicada, segurament el terreny no es podrà donar per extingit fins d'aquí 15 dies. Demà, segurament, s'entrarà en la fase d'estabilització i passat demà de control, però l'extinció oficial no es produirà fins aquí 15 dies. No es preveuen riscos per la població de Gallifa ni per la població de Sant Llorenç. A més, aquesta tarda els voluntaris de Sant Llorenç Avall i els voluntaris de Gallifa han acostat aigua a la zona de Collmoner, Cadafalch, Castellet, Serra Llissa, per tal que els bombers puguin fer-la servir en l'extinció del front que és més exposat en el cas de Gallifa. Tot i que la perspectiva és que el front ja no avanci més. El resum és calma i si res es complica, segurament de cara al dijous la situació es podrà donar per controlada.
0: El Mateu, com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, apuntava en aquest tall de veu que sentíem que ell considerava que potser de cara a dijous aquesta situació es podria donar per controlada. No sé quins ànims hi ha ara al centre de comandament avançat de Sant Manat i per saber-ho de primera mà ens desplacem fins allà amb en Guillem Soler, que és qui tenim avui d'enviat especial allà. Guillem, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Quin ambient tens aquí?
5: Doncs mira, aquí és un ambient una mica, diguem, expectant. Ara mateix hi ha la reunió, diguem, del final d'aquesta jornada diurna, no?, d'extinció del foc. Hi ha autoritats aquí dels diferents pobles afectats i els bombers, no?, que estan acabant de parlar de veure després del dia d'avui com acaba tot plegat. Aquí el que estem aquí fora som alguns companys de premsa i també alguns veïns d'alguna urbanització per aquí o coneguts o familiars de que són els primers que estan pendents d'aquest confinament, no? També de com estan aquests nuclis urbans bueno, aquests nuclis de població que han sigut els més afectats. La veritat és que puc definir una mica qui s'ha manat l'ambient com de calma tensa, no? Perquè aquí s'ha manat sí que van viure una primera jornada més intensa, després el que és la població de seguida va veure que ells no patien, llavors han seguit fent la vida normal, però sí que, òbviament, doncs, han tingut la tensió i la incertesa de veure el moviment de bombers, saber que tenien foc aquí mateix. Potser directament a ells no els afectava, però molta gent que estava en algun d'aquests nuclis de població repartits pel bosc, doncs sí. I ara una mica és això, no? Començar a veure una mica la llum, no? Estan esperant aquí... esperen que aquest vespre el donguin per estabilitzat. De moment encara això no ens ho poden confirmar, però això és el que esperaven aquesta tarda i ara suposo que en pocs minuts sabrem si finalment arriba aquesta estabilització o no. I l'ambient és aquest, podem dir així com de calma tensa i a l'espera de què en diuen en sortir d'aquesta reunió.
0: Hi ha bombers ara per aquí a la vora teu?
5: T'he de dir que no gaire, perquè és que, clar, jo he arribat aquí a 4:15 i si cada cop cobria el mòbil, com us ha passat a tothom, veies que hi havia un nou incendi a Catalunya i això ha provocat una mica que, doncs, que tot el que havien muntat aquí doncs, s'ha hagut de repartir una mica pels diversos incendis de Catalunya. Ja et dic, aquí en teoria anaven a fer una gran roda de premsa una mica per comentar com aquest incendi, que en aquell moment era el principal que hi havia obert, aquest incendi de Sant Manat, però ja ens han dit a mitja tarda que tot això es movia cap a Bellaterra, perquè qui li interessés els mitjans més de base estatal, que li interessés més, diguem, com està el panorama català, doncs que aquesta obertura de tants focs, doncs que es desplaçava una mica més, ja no aquí Sant Manat, sinó tota Catalunya, i aquí la veritat és que et diria que els bombers que hi ha estan a dintre de la reunió.
0: De fet, mira, ara mateix està compareixent David Borrell, el cap dels bombers, des de Bellaterra, pels mitjans de comunicació, i ell mateix, el dilluns, ens explicava que hi ha aquest nivell superior de coordinació que es diu 6,5, que és el que activen quan hi ha una simultaneïtat molt gran d'incendis de Catalunya per tenir centralitzada la informació en un sol lloc, i és quan fan aquestes compareixences a Bellaterra, i els centres de comandament avançat el redueixen, hi ha un centre de comandament, evidentment, a cada incendi, però la resta d'informació centralitza tota des de Bellaterra. Això, aquest cap de setmana, amb l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, era el primer cop que ho activaven aquest estiu. Dilluns va ser el segon amb l'incendi de Sant Manat, que va coincidir amb d'altres focs, i avui, que som dimecres, és el tercer cop. Per tant, en 4 dies porten 4, 6,5.
5: Sí, no, ha sigut... Ja et dic que em feia por cada cop obrir el mòbil perquè veies que un nou incendi havia començat, també alguns propers, diguem, a la zona que cobrim des d'aquí, on acudinem, que no, cap a Llartés, Cabrianes i tota aquella zona, també afectant una mica, crec que, a Calders. I ja et dic que aquesta... A veure, també és una bona senyal, no?, que la cosa aquí s'hagi relaxat una mica. Vol dir que ja no és el principal mal de cap, tot i que segueixin tot els bombers. I ja et dic, nosaltres de moment aquí esperant i a veure ara què ens diuen tant autoritats com bombers que estan aquí dintre. I a veure si aquesta estabilització no acaba, que és el primer pas no per extingir un incendi, però el primer és aquesta estabilització. Doncs a veure si d'aquí pocs minuts us ho podem confirmar, que esperem que així sigui.
0: Doncs moltes gràcies, Guillem. Estarem amatents a aquestes veus que puguis recollir de primera mà. Ens demanes pas quan calgui.
5: Fins ara, companys.
0: Gràcies. Demanava en Guillem si havia vist bombers, perquè aquest matí hi ha hagut un moment que n'he vist molts de cop i he pensat, potser és bona notícia, potser ja. Això s'està acabant, i era un canvi de torn. Posteriorment he vist una imatge que jo crec que la recordaré dies, que és molts bombers dormint al terra, al pati de formigó de l'Institut de Sant Manat, perquè fan jornades de 24 hores i un cop finalitzen han d'esperar poder tornar al seu parc. Aquests que he dit jo eren de Tortosa. Uau. Quan han acabat la seva jornada de 24 hores estaven esperant poder anar a Tortosa un cop havien acabat, i per això estaven dormint allà mateix.
1: És que deuen anar esgotats. Jo és que, pateixo per l'esgotament.
0: Avancem.
1: Mm. La zona de Guanta, a Sentmenat, on hi hem accedit acompanyats dels bombers, és on hi ha boscos de Guanta, l'únic nucli que s'ha evacuat per la proximitat de les flames amb les construccions. De fet, el GREC, el grup de bombers especialista en estructures col·lapsades, havia de fer al llarg del dia d'avui les feines de valoració de dues construccions que ahir es van veure afectades pel foc. Els especialistes han d'avaluar les afectacions i si tenen risc de col·lapse. Unes informacions que encara no han transcendit. Les zones que continuen confinades són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen unes 300 persones. Els veïns confinats d'aquestes dues urbanitzacions es mantenen en constant contacte amb els serveis d'emergència per qualsevol necessitat que hi hagi o per informar-los de tot el que va succeint. I també, òbviament, per si necessites algun tipus de subministrament, ja que fa dos dies que estan, des de dilluns, perdoneu, que estan confinats. Això sí, les hores de confinament comencen a pesar i el cansament i la falta d'hores de son també. Però abans de tot, escoltem a Arnau i la Laura, ells són veïns del Farell.
6: I res, avui al matí, bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum, molt. A l'exterior hi havia molt de fum, ens hem despertat que hem hagut de posar tovalloles a les portes, a les finestres, perquè no ens entrés el fum, però el foc ja s'havia allunyat. Llavors, bueno, ara mateix jo crec que estem una mica més tranquils.
1: La Laura i l'Arnau ni a molts altres veïns, tant del Farell com de Sant Sebastià de Montmajor, que han hagut de conviure amb l'atenció de saber que les flames són a prop de casa seva. Però seguint les recomanacions dels bombers, van retirar elements inflamables de la façana, tancar porticons i preparar un kit d'emergència amb el més essencial. Ara afronten una llarga espera fins a les 9 del vespre, quan rebran noves indicacions dels cossos d'emergència per saber si finalment s'aixeca el confinament.
0: Un dels espais que es va desconfinar ahir és el càmping del Pasqualet. Està situat al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei de Caldes, i en un primer moment l'evacuació del càmping va ser a propòsit del mateix gerent, que va activar el protocol d'emergència i 20 minuts més tard rebien la trucada per evacuar el càmping, rebien aquest vistiplau. Amb tot, els hostes expliquen que van marxar pràcticament amb el que portaven, molts d'ells amb els fills, també i els van portar fins a la zona habilitada en aquell primer moment, que era el pavelló de les cremades. Ja al vespre els van traslladar, com us vam explicar a l'informatiu d'ahir, a l'hotel Berneli Termes Victòria, on ja han passat finalment dues nits. Escoltem ara Daniel Martínez, que venien de Castelló.
7: No sé. Bueno, sí, estábamos todos los del camping que nos hemos quedado en el mismo hotel. Comíamos juntos, merendábamos juntos, a veces con los niños, que tengo dos, nos íbamos al parque, hacíamos actividades para que los niños no sufrieran. Nosotros los mayores, pues como que estamos un poco más acostumbrados y solo sufrimos mejor. Pero estamos preocupados por los niños. Pero no ha habido ningún problema. Los niños han pasado genial. Una aventura más.
1: Finalment, els campistes han tornat aquest matí, després que ahir al vespre es desconfinés. Des del canvi es mostren contents amb la tornada a la normalitat i celebren la resposta de la gran majoria de clients que han decidit mantenir les seves vacances. Escoltem a Sergi Quiñones, gerent del càmping.
8: La gran majoria han volgut tornar i han volgut ampliar l'estada. O sigui, és veritat que en els casos que s'ha pogut fer ho hem fet, però sí que és veritat que hem tingut aquests dos dies que el càmping ha estat tancat, hi ha algunes reserves, evidentment, que s'han perdut, però nosaltres vam preferir fer directament l'abonament a no tenir que estar esperant aviam si ara sí, ara no, i anar una mica més tranquils en aquest sentit.
1: De fet, l'únic servei que s'ha traslladat temporalment per precaució és el casal d'estiu, que s'està fent al Sena Caldes de manera provisional, tot i que esperen demà poder tornar-lo a tenir al càmping.
0: El Sena Caldes, en aquest cas, el de la Font dels Enamorats.
1: Correcte.
0: El casal que habitualment es fa a la Font dels Enamorats també s'ha pogut fer avui de manera habitual, així com la resta de casals de Caldes, segons ha informat també Isidre Pineda aquest matí a la roda de premsa que s'ha fet a Sentmenat. Abans de tornar cap a Sentmenat, on sembla que s'està posant a punt aquesta compareixença de bombers i autoritats, seguim avançant per la sensació que hi ha hagut en aquest municipi, perquè l'incendi l'hem anomenat des del principi incendi de Sentmenat perquè és on va començar, però ha afectat poblacions veïnes i urbanitzacions de Sentmenat mateix, també de Caldes de Montbui i de Castellar del Vallès. Com s'ha viscut al centre del poble? Doncs en Guillem Soler ha sortit a preguntar-ho i els veïns compartien la sensació de patiment pels seus conciutadans, però també de tristesa per l'entorn natural que s'ha malmès. Escoltem en primer lloc a la Carla de Cal Miquel.
9: Bueno, la veritat que és una mica això. Al principi no li dones la importància perquè penses... O sigui, vaig escoltar una mica les sirenes i de més i no li vaig donar importància, però després a la tarda al veure que va seguir, que es va estendre tan ràpid i de més i vaig veure tot el moviment, la veritat que espantar aquests dies bastant espantats de que no hi hagi fi, no es vegi el fi encara del tot, que no acabi d'estar controlat el que hauria, o sigui, el que penses que ho controlaran ràpid i al final portem ja pues, fins des de dilluns i es fa llarg l'espera, sí.
5: A vegades vas veient a la tele ara aquí, ara allà, però mai t'esperes, no?, que sigui al costat de casa.
9: Sí, la veritat que sí, això fa molta pena. Més que res perquè són llocs, o sigui, s'han cremat llocs dels quals sempre els coneixes, no?, des de petita són, doncs, jo què sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
5: Està afectant sobretot a gent que està més en urbanitzacions, en cases més... No sé si coneixes algú que ha hagut de marxar de casa, alguna cosa així.
9: Bueno, no el conec directament, però sí que tinc de coneguts, que per la zona de Guanta hagin hagut de marxar amb tot el... Bueno, tenien gossos i de més, i haver de marxar perquè estava molt a prop el foc. I sí, o sigui, més que res, això és que espanta quan ho veus tan de prop i que, bueno, no saber... quan acaba i també, jo què sé, la incertesa aquesta de dir fins a on arribarà o si tornarà a revifar, perquè també pensàvem, jo què sé, va ser ahir que acabava, o sigui, que ho teníem bastant controlat i a la tarda vam tornar a mirar i vaig tornar a mirar i hi havia unes flames super altes i que les veia des de casa que jo visc a l'altra punta del poble. Llavors era com, bueno, aquesta por de dir a veure quan acabarà.
0: Doncs això és el que ens explicaven aquestes dues veïnes de Sant Manat, en aquest cas la Carla de Cal Miquel i la Núria, a qui en Guillem Soler ha trobat aquesta tarda pel municipi, compartien una mica el que havíem narrat aquest dilluns aquí amb el Torn Falqués, que aleshores era ell l'enviat especial a Sant Manat, que al primer moment la població era com, bé, sembla que aquí hi ha un incendi, però... Bueno, cautela, perquè tampoc sembla que s'hagi de fer molt gros, i a mesura que van anar avançant les hores, doncs eren més conscients d'aquest incendi. Això ens ho explicava la Carla. A la Núria és a qui escoltarem ara.
5: La Núria, doncs això, no? Incendi aquí des del dilluns, encara estan controlant. Com portau aquests tres dies per aquí Setmanat?
10: Aquí al poble la veritat és que no ens podem queixar. S'ha portat prou bé, ha estat més amunt. Sí que amb patiment, perquè jo, per exemple, ho veia des de casa, com anava corrent. I, bueno, sempre pendent de les notícies. Però aquí, per l'aire, per el que sigui, és... ahir al matí una mica de fum i que estava tot com emboirat, però per lo de més, nosaltres, afortunadament, res. Ha estat més... a Guanta i Can Vinyans, algunes urbanitzacions, però no puc dir res més perquè, clar, jo des de casa ho veia, com treballaven els bombers a les nits, les llums, vull dir que amb aquest aspecte xapó per ells i per tota l'organització, és que no puc dir res més, perquè, vull dir, és culpa de tots i de qui sigui que mani, però vull dir que s'han de prendre mesures a tots els nivells, a tot el país, vull dir, perquè no podem exposar la vida d'aquestes persones. Però ja et dic, com aquí a població, pràcticament no hem tingut repercussió, ha estat més als voltants i no puc dir res més. Vull dir, jo personalment i molta gent del poble no ens ha afectat, ja et dic, urbanitzacions, coses puntuals.
5: I coneixes algú de les urbanitzacions que hi
10: ha hagut? Bueno, sí, de vista o coses així, però no he parlat amb ells també, no sé com estan, suposo que bé, o pendents de si han perdut alguna vivenda o alguna cosa així. Però jo crec que, bueno, per lo que podia haver estat, entre cometes, no ha hagut danys personals i... Sí, i esperant que per fi acabi. Avui no se senten tant els avions, això sí, clar, d'avions, avionetes, sirenes, tot el dia, i clar, tot això estaves en angoixa. O sigui, sabies, no paties, perquè anaven informant que aquí i ho veies més llunyà, però deies, ostres, va cap allà, els que els hi espera els d'allà, no? Com vosaltres, no? Si dius de Sant Feliu, que també estava una mica així. Per lo de més, jo no tinc cap queixa. I afortunats de que no ha estat aquí, precisament a les afores. Però, bueno, que hem de prendre mesures ja tots.
0: Durant tota la jornada d'avui estem parlant d'aquestes hores clau per poder estabilitzar el foc. Parlàvem d'aquest optimisme contingut, s'havia marcat com a objectiu avui encerclar aquest perímetre i, per tant, que no seguís guanyant metres aquest incendi. I en David Borrell, responsable dels bombers de la Generalitat, fa molt poca estona des de Bellaterra, des del centre de comandament dels bombers, explicava això, que va en la línia de tot això que estàvem dient.
11: Com comentava la consellera, la setmana està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, el vespre el donaríem per estabilitzat.
0: Per tant, aquest anunci, amb cautela també, de que si tot segueix com està ara, aquest vespre sí que es podria donar per estabilitzat aquest incendi de Sentmenat, que, com dèiem, la xifra provisional d'hectàrees afectades, segons fonts dels agents rurals, que és qui calcula els metres que afecten cada un dels incendis de Catalunya, són 200. Això no vol dir, de moment, que les 200 estiguin cremades, sinó que, tal com hem explicat abans, hi ha parts de totalment cendra que conviuen amb parts que encara són verdes. Mentrestant, en Guillem ens diu que a Sentmenat estan començant a sortir les primeres persones que eren en aquesta reunió. De moment esperem per anar-hi, esperem que els tingui més a la vora, i seguim avançant i parlem, per si no ho heu notat, que avui fa calor.

0: Laia.
1: En tota aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per les altes temperatures diurnes derivades d'aquesta onada de calor per als pròxims dies. Avui, 8 de juliol, l'avís destaca un perill de 6 sobre 6 i pel dijous, 9 de juliol, un perill de 4 sobre 6. Per tant, de 12 a 7 de la tarda s'activarà l'alerta per calor intensa. En clau local, com sempre, des de Sant Feliu de Codines té un servei de transport gratuït pels refugis climàtics, que són Solanes, la biblioteca, la sala de plens, el centre cívic i el casal municipal de la gent gran.
0: L'Ajuntament també ens informa que té aquest servei de transport gratuït als refugis climàtics, que és aquesta furgoneta que es pot demanar reservant-la per WhatsApp. Podeu consultar el número de WhatsApp al telèfon de l'Ajuntament. Us el diem per si sou dels que sou molt ràpids apuntant. 667-85-6841. Quan envieu un WhatsApp en aquest telèfon, heu d'indicar l'hora i el punt de recollida, el refugi climàtic on voleu anar, quants usuaris són, i us heu d'esperar a rebre una confirmació per WhatsApp abans d'esperar que vingui aquest transport a buscar-vos. Pel que fa al transport a la visita a la piscina, sí que hi ha tres horaris fixes que el servei surt de la Font dels Albes i us porta a la parada de Solanes. Surt a 10:45, a la 1 del migdia i a 4:45 de la tarda de la Font dels Albes. També hi ha 3 hores de tornada.
1: Que són a les 10:40 des de Solanes? No, sí?
0: No, les 3 hores de tornada són les
1: 10:50.
0: Les 10:50, les 13:20
1: i les 4:50.
0: No, és quan arriba, és quan arriba. Les hores de tornada no les hem posat.
1: No les hem posat.
0: Marxa a les 10:30, a la 1 del migdia i a 4:45 de la tarda des d'aquí, des de la Font dels Albes, i llavors per tornar, hi ha 3 horaris més per tornar, però els consulteu allà quan arribeu a Solanes, que estareu fresquets i no estareu estressats. Recordem, aquests 6 refugis climàtics, que són Solanes, la biblioteca, la sala de plens, el centre cívic i el casal municipal de la gent gran. Protecció Civil avisa, sobretot, doncs, d'aquests consells que ens recorden cada any per afrontar aquestes onades de calor, que són els habituals, que són beure aigua, que són no exposar-se al sol més hores de les que són necessàries, estar a llocs frescos, especialment per a aquelles persones que són vulnerables,
1: correcte,
0: per persones grans i també per infants. Seguim avançant amb aquest especial incendi de Sentmenat. És aquest tercer incendi que estem seguint, aquesta tercera jornada d'incendis simultanis a Catalunya que estem seguint des de una codinenca. Tenim el focus especialment posat a Sentmenat, on estan a punt de comparèixer el cap operatiu dels bombers, en Jordi Martín. També tindrem amb nosaltres Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Guillem Soler, no sé si estàs en disposició de poder parlar amb nosaltres, explicar-nos si ja estan a punt, si estem en aquell moment que la premsa és un núvol esperant que ells parlin.
2: Sí, jo puc parlar amb vosaltres, amb ells encara no, perquè tenim a Isidre Pineda, l'alcalde de Caldes, aquí preparat, però tenim el Jordi Martín, que no és el regidor de Caldes, sinó que és el cap d'aquest operatiu dels bombers, que el veig aquí a 10 metres meu parlant pel telèfon. Sabem que són dies complicats i molt intensos pels bombers, i està, deu estar acabant de gestionar algun tema, i ara de seguida que vingui cap aquí, doncs ara parlarem amb ells per saber això, no? Després d'aquesta reunió que us comentàvem abans, de com està la situació pocs minuts després de les 8 del vespre d'aquest incendi de Sentmenat, i a veure si aquesta estabilització, no, que portem tot el dia esperant i que es va anunciant, doncs sembla que bueno, no sembla, a veure si finalment arriba o no. Ara ho veurem. Jo crec que en res i en poc ja ens hi posarem, però encara no us els puc punxar.
0: Una de les coses que comentàvem ara és aquesta alerta per calor, o sigui, tenim activat el Procicat per calor i també tenim activat l'Infocat per incendis forestals. Per tant, tenim ara mateix dos plans de protecció civils activats a banda d'aquest pla per onada de calor amb nivell 6 sobre 6, També podem consultar el mapa del Pla Alfa de risc d'incendi forestal per demà, perquè és un mapa que, a partir de diferents paràmetres, els agents rurals fan de manera diària, l'emeten a 2:45 de la tarda i és vigent pel dia següent. Per tant, avui a 2:45 de la tarda, en a més, el que afecta demà. Veiem, el Vallès Oriental, el Moianès i bona part de les comarques del nostre voltant amb nivells 3, 4 i amb restricció d'accessos. El Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, per tant, la Mola, hi ha restricció d'accessos. Sant Feliu es troba a nivell 3, també s'hi troba Sant Quirze. En canvi, Castellterçol, Caldes i Gallifa es troben amb nivell 4. Això vol dir que no només no es poden fer activitats que suposin l'ús de pirotècnia, sinó que queden prohibides qualsevol activitat que pugui suposar un risc d'incendi. És a dir, accedir als boscos, fer obres al costat de la carretera, fer servir una serra prop d'una zona ajardinada que pugui comportar que saltin xispes, etc. Sempre que es necessita fer un foc, cal permís previ, però quan hi ha nivells 3 i 4 de Pla Alfa activats, Pau, no cal ni demanar el permís. Guillem Solens, estàs demanant pas des de Sant Manat.
2: El bomber diu que la consellera compareixerà a les 9 i que no ens pot donar ara en directe declaracions perquè la trepitjaria.
0: Val, Guillem, t'hem sentit...
2: Ah, mira, m'has sentit tots,
3: sí.
0: T'hem sentit nosaltres tres i l'audiència, però això és producció en directe. Aquests dies...
2: Sí, no he dit res que no es pugui saber.
0: No,
1: correcte.
2: La trucada que estava veient jo del bomber és que ens acaba de comunicar això, no? Que la consellera compareixerà a les 9 i que no ens pot dir res per no trepitjar-la, diguem, no?
0: Clar. Doncs,
2: llavors, ara estem... Però, bueno, no... Jo ara sí que diria que em desponxéssiu, perquè acabem de gestionar, a veure com ho acabem de fer això, i sigui com sigui, tornem a punxar d'alguna manera.
0: Fem una cosa, Guillem. Estarem amatents del que pugui dir la consellera a les 9, probablement a les 9 nosaltres estarem fora de programa, però no per això deixarem d'informar i ho farem a través de la web i de les xarxes socials.
2: No parem.
0: Però sí que et posem el repte de que, com que hi havia una reunió d'alcaldes aquí al centre de comandament avançat, doncs que puguis perseguir a tots els alcaldes que sigui
1: que
0: possible. Ja no sigui perquè ens avancin el que ha de dir la consellera, si volen respectar els tempos, que els respectin, però sí que ens puguin explicar, doncs, com han viscut la jornada fins a aquest precís moment. Val?
2: Perfecte. Doncs això sí que ho farem.
0: Et llancem aquest repte, ens esperem un moment aquí perquè ens puguis dir alguna cosa. I sí que sentíem fa un moment aquesta mena de producció en directe. Hem sentit aquesta conversa que estava tenint en Guillem amb el Pau, dient ell que la consellera parlarà quan siguin les 9 del vespre i tal. Aquests dies estem rebent amb moltes felicitacions i molts agraïments de persones que són habituals seguidors d'una codinenca, però també de persones que normalment no segueixen la ràdio però la fan servir quan hi ha situacions com aquestes que els interessen, doncs, perquè els afecten i perquè som un servei públic que estem a la disposició de tothom quan faci falta. I a vegades no tothom és conscient de la complexitat que té fer un programa d'aquestes característiques amb una informació que és constantment volàtil perquè la informació d'un incendi està canviant cada 2x3. Hem demanat una col·laboració amb una persona. Ara posem una cortineta i de seguida la sentirem.

0: La natura i espais com els que s'estan cremant solen ser també escenari d'activitats esportives, de senderisme, i nosaltres hem volgut contactar amb una de les persones que més coneix el territori que envolta Sant Feliu de Codines, és el Lluís Vilalta, és el director de l'ON Codines, i és de les persones que sabem que quan té un mapa davant el sap llegir com ningú. Fa molt poca estona li he enviat un mapa de projecció d'aquest incendi amb un mapa topogràfic i li he posat el repte de que ens expliqués quines zones són les que s'han vist afectades i ens ha enviat aquest àudio que sentirem a continuació.
1: La zona cremada és molt més, per mi, a la meva manera de veure, és molt més Sentmenat que Caldes, tot i que la intenció, clar, ha pujat molt cap al Farell. Ens ha passat ben bé per on van passar tant els corredors de la ON Codines, els que pujaven de Caldes cap al Pic del Vent, com els que baixaven del Pic del Vent cap a Caldes. No arriba al Pic del Vent, eh? No arriba a la zona cremada, molt a prop sí, perquè va al coll de la Bassa Rosa, que és a sota el Pic del Vent, allà on hi ha un lloc que en diuen la Serra Llisa, doncs allà comença o acaba el foc, l'àrea cremada, i llavors sí que tira avall, baixa cap al coll de Titella, cap al Collet del Català, que és el punt on es creuaven els dos recorreguts de l'ON Codines, i d'aquí va baixant, però llavors no baixa cap a la Torre Roja, es desvia molt a prop de la Torre Roja, el foc es desvia direcció Sentmenat, diguem. Per sort, el Farell arriba, toca la carretera a les àrees aquelles de les Pedreres, o sigui, quan pugem al Farell hi ha una carretera que fa una drecera i una carretera que és la carretera Vella.
2: Doncs aquí hi ha la carretera.

0: reunió doncs, tant amb els actuants com amb les autoritats locals, que l'incendi doncs, hem pogut superar el dia d'avui amb unes condicions molt diferents que les que vam tenir tant dilluns, que l'incendi estava molt actiu com ahir, que vam tenir diverses incidències molt destacades, i podríem dir una mica doncs, que l'incendi ja està en unes condicions que en les properes hores el podem donar com estabilitzat.
1: Molt bé. Avui, diguem, condicions molt extremes, no? Com han sigut aquests 3 dies de feina i quina feina s'ha fet sobretot avui per poder tenir aquesta situació positiva, no?, comparat amb els altres dies?
0: Sí, avui la diferència respecte a ahir és que el perímetre no s'ha mogut d'on era. Gent Rural ens ha comentat que la superfície cremada estava en unes 181 hectàrees i la diferència doncs, respecte a ahir ha sigut doncs, que aquest perímetre doncs, ha sigut estable i ens he pogut centrar, sobretot, en repassar tant aquest perímetre com aquells focus secundaris, aquelles represes i aquells punts calents que a l'interior de l'incendi doncs, anaven sortint.
2: Parlant sobre els focus secundaris que s'han vist durant aquesta tarda, tot i estar estabilitzat o gairebé estabilitzat, s'esperen alguns o hi podria ser? Perquè no sé si és tan imprevisible com per que pugui passar.
0: De focus secundaris avui n'hi ha hagut. En un nivell de nomenclatura parlem de punts calents quan és a l'interior del perímetre, de represes quan és al voltant del perímetre i focus secundaris quan hi ha discontinuïtat. Avui no hem tingut cap focus secundari, no hi ha hagut cap discontinuïtat i això ens apareix normalment quan hi ha intensitat de foc a l'interior del perímetre i que fa que la convecció fa que el fum surtin també punts calents i que ens vagin a fora. Avui no hi ha hagut aquestes condicions i, per tant, si ens desperta algun focus secundari serà d'ahir o d'abans d'ahir, vale? I, per tant, aquí sí que també doncs, una de les coses que els pròxims dies també acabarem supervisant.
2: I com han afectat aquests incendis simultanis al llarg del migdia, a la tarda, a primeres hores de la tarda, a l'hora del nombre de dotacions? Hi ha hagut molts desplaçaments als altres incendis?
0: Sí, ja heu vist que aquest matí hem arrencat amb una 50ena de recursos d'aigua i s'han anat a incorporar fins a 10 mitjans aeros diferents al llarg del dia d'avui, però sí que és veritat que hem començat amb un incendi a Gavà, després aigua a Múrcia, Navarcles, hem tingut diverses incidències doncs, en tot el país, i això ha fet que una petita part de recursos d'aigua doncs, hagin hagut de redistribuir-se doncs, per cobrir aquests incendis, com també hem vist una afectació important però de mitjans aeris, però que tampoc s'ha vist la capacitat de poder controlar, com heu vist, doncs, perquè l'incendi doncs, no ha anat a pitjor.
2: Gràcies.
1: En definitiva, suposo que contents amb la feina d'avui, no? Allò donant passos i... Abans deies que potser a vegades va fer una classe, no?, perquè bombers i periodistes i audiència ens entenguem. Una pregunta de classe seria, i ara què ve, no?, després del pas d'avui, aquests dies, quines feines es faran per aquí?
0: Sí, continuarem treballant com fins ara, tindrem recursos en el perímetre, recursos recurrents doncs, també a l'interior de l'incendi i també doncs, supervisant el contorn, perquè sí que és veritat que com a experiència d'altres incendis no podem abandonar doncs, avui per demà doncs, l'incendi, per tant continuem treballant a territori, refredant la zona, supervisant, fent de guaites, perquè aquí evidentment doncs, no tinguem cap ensurt que faci perdre la feina feta.
1: A mi m'agradaria seguir preguntant a l'alcaldessa i a l'alcalde com s'ha viscut des dels ajuntaments. Abans ho comentàvem amb gent d'aquí al poble que quan obres la televisió veus un incendi aquí, un incendi allà, mai l'esperes que sigui prop de casa nostra, però ha passat. Com s'han viscut aquests 3 dies?
3: Bueno, s'han viscut amb molta angoixa, però el que s'ha transmès per part de l'alcaldia i com a ajuntament és aquesta calma i aquesta tranquil·litat de que estaven en molt bones mans. Hi han hagut moltes dotacions treballant a la zona i avui ja veiem els primers resultats en aquest camí una mica llarg que ens queda per donar per extingit aquest incendi.
4: Jo crec que des de que va esclatar l'incendi tothom ha pres consciència de que això era important, era greu, i vull destacar especialment, evidentment, els nervis i l'angoixa que haurà passat la gent, però també la comprensió, l'empatia, el costat humà de les persones que s'han posat a disposició, que han intentat ajudar, tota la solidaritat i el treball i esforç de tots els equips d'emergència. Jo crec que avui Caldes és un poble més fort, més cohesionat, avui som una gran comunitat, ho han demostrat durant aquests dies i ho seguirem demostrant perquè, evidentment, doncs, el que volem és que l'incendi s'apagui quan abans i es pugui donar per extingit.
2: Tens alguna novetat sobre la reunió que hi ha hagut de l'organització de l'Escaldàrium?
4: properament, a quarts de nou.

0: tindré a dos quarts de nou, hi haurà una novetat molt important.
1: Jo volia preguntar, al final, en un incendi, en qualsevol cosa d'aquestes característiques, la prioritat són les persones, no? Aquí en teníem 300 persones més o menys confinades. Aquest confinament, sabem si segueix a hores d'ara, com s'està gestionant això?
0: Com deia, molt properament hem coordinat, poder donar una notícia ben bé en 10 minuts, que de seguida us confirmarem. Estem acabant de coordinar-la.
2: Molt bé. Una pregunta per tu, Montserrat. Sobre Guanta, com estan els veïns? Com ho estan vivint?
3: Bueno, és una situació molt dura. És un cas extrem on has d'abandonar casa teva amb l'oposat per al risc aquest d'incendi. I llavors, doncs, bueno, ho estem gestionant també de la millor manera possible. Afortunadament, la majoria tenen espais on anar a dormir cada dia, però sí que és veritat, doncs, que haurem de millorar, doncs, aquest recolzament per part de l'Ajuntament en el cas de que s'allargui uns dies més.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs, companys, ja heu escoltat les compareixences de tant el cap de l'operatiu de bombers com de l'alcaldessa i l'alcalde de Caldes, en aquest cas. I l'Isidre ens ha deixat en aquests 10 minuts, no, d'intriga de què passava en aquest confinament. Doncs veurem com acabarà tot plegat.
4: Dues intrigues. Què passa amb aquest confinament i què passa amb l'Escaldàrium? Jo estic tenint un déjà vu de la tarda d'ahir, que també no ens acabaven de dir què passava amb el... Era ahir, crec, què passava amb el confinament, i va ser quan vam rebre l'Es Alert en directe, que deia que es desconfinaven alguns dels barris que havien estat confinats fins ahir la tarda, que eren els que eren Terme de Castellar del Vallès i de Sant Manat. Mentre que, com estaves explicant ara, Guillem, el nucli de Sant Sebastià de Montmajor i el barri del Farell, tots dos de Caldes de Montbui, segueixen confinats des d'aquest dilluns al migdia, quan es va declarar aquest incendi de Sant Manat. No sé si tens algun testimoni més a la vora que puguis agafar, Guillem, o posem una cançó i esperem aquests escassos minuts que ens queden per arribar a dos quarts per saber si podem avançar aquestes dues novetats.
1: Sí, jo posaria cançó i així em doneu temps a anar a perseguir l'alcalde, que se m'ha esmunyit per aquí, i a veure si entrem en aquests 5-10 minuts que ens ha dit, i bueno, tard o d'hora acabarem esbrinant si aquest confinament s'aixeca o no.
4: Moltes gràcies, Guillem, fins ara. Deixarem que el Pau triï la cançó, sí, que a ell
5: li agradi més.
4: Li plagui.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen bif, bistec. Jo només vull xecs.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.